Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 77%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 74%.

0: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
1: La banda sonora

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 78%.

0: bustera. Ai sí, quina bustera.
1: És bastant flipant que m'agradi tot de tu. Em flipa bastant
0: tot el que hem viscut.

0: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
1: La banda sonora del teu dia.
0: Tanca els ulls i imagina. La millor música clàssica internacional emergent sonant al cor del Montseny. Del 16 al 19 de juliol torna el Villa Margarita Music Fest Arbúcies. Una sisena edició única amb grans intèrprets formats als millors centres europeus. Viu la grandesa del trio Fortuny, conjunts internacionals, espectacles de màgia i una cloenda inoblidable en plena natura al Prat Rodó. Aposta per un festival proper, inclusiu i amb sistema de taquilla inversa. L'aforament és limitat i les entrades volen. Reserva ja la teva a villamargaritamusicfest.com o al Museu de la Gavella. Organitza Associació Villa Margarita Music amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies i diverses entitats privades i comerços locals. Segueix-nos a Instagram @villamargaritamusicfest_.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 81%.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular aquesta hora pel trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Retencions en punts habituals a aquesta hora. Direcció Barcelona destaca la 2 des de Pallejà, B23 a Molins de Rei i Esplugues, C58 i C33 a Montcada i B20 a Santa Coloma. La C58 hi ha cua també a Montcada, direcció Sabadell. A les rondes, densitat, sobretot sentit Llobregat, i encara retencions també a la P7 entre Santa Perpètua i Barberà, sentit sud, per un accident a primera hora ja retilat. A Rodalies, atenció, hi ha de Mores, l'R11 i l'RGU circulen amb 20 minuts de retard i l'R1 amb mitja hora de demora.
0: El govern espanyol i els experts dubten del recorregut de les intencions del Suprem de portar davant la justícia europea el procés extraordinari de regularització de migrants. Les sol·licituds finals poden haver superat el milió, mentre Pedro Sánchez anuncia un pla d'integració del col·lectiu amb una dotació de 500 milions d'euros. Revés judicial a Donald Trump. El Tribunal Suprem dels Estats Units rebutja la voluntat del president nord-americà d'acabar amb el dret de ciutadania per naixement. El tribunal rebutja les restriccions que proposava Trump, entre d'altres, negar aquest dret als fills de pares que es troben al país de forma irregular o temporal. La Unió Europea comença a aplicar avui l'acord comercial amb els Estats Units gairebé un any després de pactar-lo amb Washington. La majoria de productes nord-americans no tindran aranzels a Europa, però les exportacions europees als Estats Units sí que pagaran fins a un 15%. A partir d'avui, comprar productes en plataformes com Shein, Temu o AliExpress sortirà més car. La Unió Europea començarà a cobrar una nova taxa arancelària a l'entrada de petits paquets que fins ara estaven exempts d'impostos duaners. Ja són 2.000 els morts pel doble terratrèmol de Venezuela de la setmana passada. Els equips d'emergència continuen buscant sota la runa possibles supervivents en zones devastades, ja amb poques esperances. Els Estats Units han anunciat un important desplegament a la zona, mentre el govern de Venezuela parla d'una ràpida reconstrucció. La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango demana que es clonin els telèfons de la parella d'Isaac Andic i dels dos excursionistes que es van trobar amb el seu fill just després de l'accident el dia de l'excursió a Montserrat. I aquest mes de juny les temperatures globals de tota la superfície del mar han tornat a registrar un rècord. El dia 21 de juny el mar va arribar pràcticament als 21 graus. Així n'alerten els serveis de canvi climàtic i de vigilància marina de Copernicus.
2: Esports.
0: Mèxic, França i Noruega s'han classificat a les últimes hores per als vuitens de final del Mundial. L'última, Mèxic, que ha superat aquest matí l'Equador per 2-0. Holland ha aconseguit al minut 86 el gol del triomf de Noruega 1-2 contra Costa d'Ivori i França 3, Suècia 0. Avui al Mundial a les 6 de la tarda, Anglaterra, República Democràtica del Congo, a les 10 del vespre, Bèlgica, Senegal, i a les 2 de la matinada, Estats Units, Bòsnia i Herzegovina. Koeman dimiteix per l'eliminació dels Països Baixos. També ha marxat Bielsa de l'Uruguai. I el Barça, Ansu Marce i Lamine Yamal, veu bé que arribi Julián Álvarez. I a Wimbledon, eliminació de Paula Badosa en primera ronda contra Navarro en 3 sets. La calor cedeix terreny en el primer dia de juliol. Les màximes més altes rondaran els 36 graus. El temps serà assolellat amb alguns ruixats de tarda al Pirineu, localment intensos.
3: FM. Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus. I una humitat del 77%.

0: Ràdio Arbúcia 107.6 FM.
1: La banda sonora del teu dia.
0: Tanca els ulls i imagina. La millor música clàssica internacional emergent sonant al cor del Montseny. Del 16 al 19 de juliol torna el Villa Margarita Music Fest Arbúcies. Una sisena edició única amb grans intèrprets formats als millors centres europeus. Viu la grandesa del trio Fortuny, conjunts internacionals, espectacles de màgia i una cloenda inoblidable en plena natura al Prat Rodó. Aposta per un festival proper, inclusiu i amb sistema de taquilla inversa. L'aforament és limitat i les entrades volen. Reserva ja la teva a villamargaritamusicfest.com o al Museu de la Gavella. Organitza Associació Villa Margarita Music amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies i diverses entitats privades i comerços locals. Segueix-nos a Instagram @villamargaritamusicfest_.

0: Són les 9. Quatre ferits crítics i una trentena de diversa consideració en un accident d'un autocar al centre de Lleida. Aquest matí, poc després de sortir de l'estació, la conductora ha perdut el control del vehicle que s'ha acabat encastant contra un edifici a la Rambla Ferran de Lleida. I ara anem cap al Parlament. Aquesta hora comença la sessió de control. Parla el president Josep Rull.
1: Ben aviat. També, com sempre, vull expressar el nostre agraïment als cossos d'emergències i de seguretat que estan treballant per atendre'ls. El primer punt de l'ordre del dia són les preguntes amb resposta oral i comencem amb les preguntes al president de la Generalitat. La primera pregunta és sobre els darrers esdeveniments polítics i per formular-la en nom del grup parlamentari de Junts té la paraula la diputada senyora Mònica Sales de la Cruz.
2: Gràcies, president. Ens sumem també a aquestes mostres de suport i d'agraïment que vostè feia ara a l'inici del ple. President, quan Catalunya té un problema, vostè desapareix. Quan el PSOE té un problema, vostè sempre hi és. Mai no falla. La setmana passada vam conèixer la sentència del cas Ábalos, una trama corrupta que s'omplia les butxaques amb contractes de mascaretes durant la pandèmia. Mentre els sanitaris salvaven vides, altres feien caixa i vostè era ministre de Sanitat. No era un simple espectador. Vostè compartia Consell de Ministres amb Ábalos i ara és el president de la Generalitat. Per això els catalans esperàvem alguna cosa més de vostè, perquè aquest cap de setmana tenia l'oportunitat d'exigir exemplaritat, de fer autocrítica o de demanar perdó en nom del seu partit, i no. Vostè va anar al Comitè Federal del PSOE i l'únic que va dir és que els socialistes no tenen por. De debò, president, això és el que té a dir com a president de la Generalitat sobre una sentència que afecta un govern del qual vostè en formava part? Què serà el següent president, un José Luis Sefuerte? I el problema no és només això. El problema no és el que va dir, o millor dit, el que no va dir. El problema també és on ho va dir. Perquè explicacions al Comitè Federal del PSOE sí, però explicacions al Parlament no. Davant dels militants del seu partit, vostè dona la cara, però davant dels representants del poble de Catalunya, vostè dona l'esquena. I és intolerable. I és especialment greu quan hi ha casos de suposada corrupció que poden tenir derivades directes a Catalunya. Per això fa setmanes que li exigim que comparega aquí al Parlament i com que s'hi nega, li oferim el temps d'aquesta sessió de control perquè comenci a explicar-se. No desaprofite aquesta ocasió. A diferència del que ens té acostumats, responga al primer grup a l'oposició. Utilitze avui tot el temps, perquè els seus socis Esquerra i Comuns sempre el protegeixen, però junts volem parets de vidre, president.
1: Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat.
3: Moltes gràcies, senyor president, senyora presidenta del grup de Junts per Catalunya. Començo també sumant les meves paraules abans del president de la cambra, de suport i escalf a les persones afectades per aquest accident que hi ha hagut aquesta matina de Lleida. He tingut ocasió d'expressar-ho directament a l'alcalde a primera hora del matí.
4: Informació, proximitat, música.
5: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 67%.

0: Ampules, 10 del matí. 4 ferits crítics i 9 persones han estat menys greu per l'accident d'un autocar que s'ha encastat aquest matí a la façana de l'edifici de la Diputació de Lleida. Sembla que el conductor hauria perdut el control del vehicle. L'autocar feia el trajecte entre Lleida i poblacions del Baix Ebre amb una cinquantena de passatgers. Ja són 2.000 els morts pel doble terratrèmol de Veneçuela de la setmana passada, dels quals 26 són de nacionalitat espanyola i hi ha 150 espanyols més encara desapareguts. Els equips d'emergències continuen buscant sota la runa possibles supervivents i ja amb poques esperances. Els Estats Units han anunciat un important desplegament i el govern de Veneçuela parla d'una ràpida reconstrucció. Donald Trump va ingressar més de 1.000 milions de dòlars al 2025 en projectes de criptomonedes. Bona part provenen d'una iniciativa vinculada al seu entorn familiar, però la Casa Blanca nega conflicte d'interessos. La Unió Europea comença a aplicar avui l'acord comercial que els Estats Units, gairebé un any després de pactar-lo amb Washington, la majoria de productes nord-americans no tindran aranzels a Europa, però les exportacions europees als Estats Units sí que pagaran fins a un 15%. A partir d'avui, comprar productes en plataformes com Shein, Temu o AliExpress sortirà més car. La Unió Europea comença a cobrar una nova taxa arancelària a l'entrada de petits paquets que fins ara estaven exempts d'impostos duaners. Omplir el dipòsit s'encareix des d'avui 8 cèntims de mitjana en el cas de la gasolina i uns 5 si parlem del gasoil. És el resultat de les rebaixes progressives a les bonificacions anunciades per part del govern espanyol. Aquest mes de juny, les temperatures globals de tota la superfície del mar han tornat a registrar un rècord. El dia 21 de juny, el mar va arribar pràcticament als 21 graus. Així n'alerten els serveis de canvi climàtic i de vigilància marina de Copernicus, que estimen diàriament el temps global i la temperatura de l'aigua. I el Barça anuncia que la seva pròxima pel·lícula, Out of This World, la seva primera en anglès, estarà enllestida a finals d'any o a principis de l'any que ve. En declaracions a 3Cat Info, també anuncia una sorpresa pel Festival de Sant Sebastià que podria ser un curtmetratge.
1: Esports.
0: Montserrat Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. Mèxic, França i Noruega ja són als vuitens de final del Mundial. Mèxic ha superat l'Equador 2-0. Haaland, al minut 86, fa el gol del triomf de Noruega 1-2 contra la Costa d'Ivori. I França 3, Suècia 0. Avui al Mundial a les 6 de la tarda, Anglaterra, República Democràtica del Congo, a les 10 del vespre, Bèlgica, Senegal, i a les 2 de la matinada, Estats Units, Bòsnia, Hercegovina. Koeman i Bielsa pleguen de seleccionadors dels Països Baixos i l'Uruguai. I aquest migdia, Joan Laporta engega el seu tercer mandat com a president del Barça després de guanyar les últimes eleccions.
0: Tramuntana i mestral als dos extrems del país amb un petit descens del termòmetre. S'ha tapat al vessant nord del Pirineu fins a la tarda. A partir del migdia apareixeran núvols baixos a la costa central i podran sorgir algunes nuvolades puntuals al nord-est on no es descarte algun ruixat.
1: Trescat Info.
0: 10 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts.
3: FM. Tenim a Arbúcies una temperatura de 25 graus i una humitat del 58%.

0: Ràdio Arbúcies
1: 107.6 FM.
2: Imagina la millor música clàssica internacional emergent sonant al cor del Montseny. Del 16 al 19 de juliol torna el Villa Margarita Music Fest Arbúcies. Una sisena edició única amb grans intèrprets formats als millors centres europeus. Viu la grandesa del trio Fortuny, conjunts internacionals, espectacles de màgia i una cloenda inoblidable en plena natura al Prat Rodó. Aposta per un festival proper, inclusiu i amb sistema de taquilla inversa. L'aforament és limitat i les entrades volen. Reserva ja la teva a villamargaritamusicfest.com o al Museu de la Gavella. Organitza Associació Villa Margarita Music amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies i diverses entitats privades i comerços locals. Segueix-nos a Instagram @villamargaritamusicfest_.

Aquest juliol, els teus diumenges a la tarda tenen una cita fixa. Torna al cicle Notes d'Aigua. Tres diumenges, tres concertassos, tots a les 7 de la tarda. Comencem el diumenge 5 de juliol amb Retrio. Imagina't, la música tradicional de tota la vida, de sobte, agafant el ritme del soul, jazz i swing. Brutal! Són tres autèntics veterans amb més de 20 anys de rodatge que de ben segur us faran moure. El diumenge 12 de juliol, creuem els dits, perquè torna Mathieu Saglio i el seu espectacle de violoncel Cello Solo. L'any passat ens va caure tota la pluja del món a sobre i vam haver de suspendre, així que aquest any ens prenem la revenja. No us el podeu perdre. I el diumenge 19 de juliol, al gran final, viurem la cloenda de la sisena edició del festival Villa Margarita, la cirereta del pastís per tancar el cicle com cal. Ja ho saps, bona música, bon ambient i la millor manera de tancar el cap de setmana. Notes d'Aigua, tots els diumenges de juliol a les 7 de la tarda al Prat Rodó. T'hi esperem.

0: 4 ferits crítics i 9 persones han estat menys greu per l'accident d'un autocar que s'ha encastat aquest matí a la façana de l'edifici de la Diputació de Lleida. Sembla que la conductora hauria perdut el control del vehicle. L'autocar feia el trajecte entre Lleida i poblacions del Baix Segre amb una 50ena de passatgers. Aquest mes de juny hi ha hagut més del doble de morts prematures provocades per la calor a tot l'estat que el mateix període de l'any passat. L'institut que en fa el seguiment atribueix almenys 1.028 defuncions a les altes temperatures. Omplir el dipòsit s'encareix des de 8 cèntims de mitjana, en el cas de la gasolina un 5 si parlem del gasoil. És el resultat de les rebaixes progressives en les bonificacions anunciades per part del govern espanyol. Ja són 2.000 els morts pel doble terratrèmol de Veneçuela de la setmana passada, dels quals 26 són de nacionalitat espanyola i hi ha 150 espanyols més encara desapareguts. Els equips d'emergències continuen buscant sota la runa possibles supervivents, ja amb poques esperances de trobar-los en vida. Els Estats Units han anunciat un important desplegament i el govern de Veneçuela parla d'una ràpida reconstrucció. Declaració de testimonis avui a la segona jornada del judici contra l'excúpula de salut per l'endarreriment en la vacunació contra la Covid-19 dels agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Entre els citats hi ha els coordinadors encarregats dels dos cossos. La Unió Europea comença a aplicar avui l'acord comercial amb els Estats Units gairebé un any després de pactar-lo amb Washington. La majoria de productes nord-americans no tindran aranzels a Europa, però les exportacions europees als Estats Units sí que pagaran fins a un 15%. I ha mort als 75 anys Víctor Willis, un dels cantants i fundadors del conegut grup de música disco Village People, popular per èxits com YMCA, In the Navy o Macho Man. En concret, Willis era l'intèrpret que actuava disfressat de policia.
1: Esports.
2: El Barça renova Andreas Christensen per 2 temporades.

0: es podran superar els 30.
1: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
2: 107.6 FM.
3: Tenim a Arbúcies una temperatura de 26 graus i una humitat del 57%.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

0: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.

0: Amb punt les 12 del migdia. 4 ferits crítics i 9 persones han estat menys greu per l'accident d'un autocar que s'ha encastat aquest matí a la façana de l'edifici de la Diputació de Lleida a la Rambla de Ferran. Sembla que la conductora hauria perdut el control del vehicle. L'autocar feia el trajecte entre Lleida i poblacions del Baix Segre amb una 50ena de passatgers. La calor del mes de juny provoca més de 200 morts prematures a Catalunya. És la xifra més alta des que es fa aquest recompte. A Catalunya, la segona quinzena de juny iguala el rècord de temperatures altes que es va batre l'any passat. Aquest mes de juny, les temperatures globals de tota la superfície del mar han tornat a registrar un rècord. El dia 21 de juny, el mar va arribar pràcticament als 21 graus. Així n'alerten els serveis de canvi climàtic i de vigilància marina de Copernicus, que estimen diàriament el temps global i la temperatura de l'aigua. Omplir el dipòsit s'encareix des d'avui 8 cèntims de mitjana en el cas de la gasolina i uns 5 si parlem del gasoil. És el resultat de les rebaixes progressives en les bonificacions anunciades per part del govern espanyol. La intel·ligència artificial avança cap a sistemes autònoms que poden tenir un impacte més important en l'economia, la seguretat o els drets humans. És l'alerta del primer informe que ha elaborat el grup de científics independents sobre aquesta tecnologia que ha publicat l'ONU. A partir d'avui, comprar productes en plataformes com Shein, Temu o AliExpress sortirà més car. La Unió Europea començarà a cobrar una nova taxa arancelària a l'entrada de petits paquets que fins ara estaven exempts d'impostos duaners. Gairebé 9 de cada 10 mestres i professors funcionaris treballaran el curs que ve al centre que havien demanat en primera opció. El Departament d'Educació ha publicat les adjudicacions de places de cara al curs que ve un mes abans del que és habitual, un avançament que ha de permetre als equips directius organitzar-se millor. I ha mort als 74 anys Víctor Willis, un dels cantants i fundadors del conegut grup de música disco Village People, amb èxits com YMCA, Go West i In the Navy. En concret, Willis era l'intèrpret que actuava disfressat de policia.
1: Esports.
0: Montse Arraia, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça renova Christensen per 2 temporades més fins al 2028. El defensa danès va arribar al club blaugrana fa 4 temporades. Avui, per cert, Joan Laporta comença el seu tercer mandat al capdavant del club com a president. França, Mèxic i Noruega, classificades per als vuitens de final del Mundial. Els francesos han superat 3-0 Suècia, Mèxic ha guanyat l'Equador 2-0, les celebracions a Mèxic han acabat amb 2 persones mortes i Noruega 2, Costa d'Ivori 1. Avui al Mundial Anglaterra, República Democràtica del Congo, a les 6, a les 10 de la nit Bèlgica, Senegal i a les 2 de la matinada Estats Units, Bòsnia-Herzegovina. A les últimes hores, dimissions de Koeman, Bielsa i Bekasese com a seleccionadors.
0: Aquesta tarda, tot i baixar la temperatura en general entre 1 i 3 graus, la calor es mantindrà intensa. Farà sol, però amb nuvolades al nord i nord-est. No es descarten, serà la darrera tarda, alguns ruixats i tempestes al Pirineu Oriental i zona de les Guilleries i Collsa Cabra.
3: Trescat Info.
0: 12:04, us informa Carme Clara.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 55%.

0: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
1: La teva veu, la teva ràdio. Tanca els ulls i imagina. La millor música clàssica internacional emergent sonant al cor del Montseny. Del 16 al 19 de juliol torna el Villa Margarita Music Fest Arbúcies. Una sisena edició única amb grans intèrprets formats als millors centres europeus. Viu la grandesa del trio Fortuny, conjunts internacionals, espectacles de màgia i una cloenda inoblidable en plena natura al Prat Rodó. Aposta per un festival proper, inclusiu i amb sistema de taquilla inversa. L'aforament és limitat i les entrades volen. Reserva ja la teva a villamargaritamusicfest.com o al Museu de la Gavella. Organitza Associació Villa Margarita Music amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies i diverses entitats privades i comerços locals. Segueix-nos a Instagram @villamargaritamusicfest_.

És la una. L'accident de l'autocar que s'ha encastat a la façana de la Diputació de Lleida aquest matí deixa 4 ferits molt greus i 9 menys greus entre la quarantena d'atesos. La investigació intenta aclarir les causes que han fet que la conductora perdés el control del vehicle. Aquest juny hi ha hagut el doble de morts a les carreteres catalanes que el mateix mes de l'any passat, 17 persones. De fet, en només 2 mesos, maig i juny, s'han registrat la meitat del total de morts d'aquest 2026, que han estat 69 persones, segons dades del Servei Català de Trànsit. 6 de cada 10 eren motoristes, vianants o ciclistes. La calor del mes de juny provoca més de 200 morts prematures a Catalunya. És la xifra més alta des que es fa aquest recompte. A Catalunya, la segona quinzena de juny iguala el rècord de temperatures altes que es va batre l'any passat. La intel·ligència artificial avança cap a sistemes autònoms que poden tenir un impacte més important en l'economia, la seguretat o els drets humans. És l'alerta del primer informe que ha elaborat el grup de científics independents sobre aquesta tecnologia que ha publicat les Nacions Unides. Declaració de testimonis avui a la segona jornada del judici contra l'excúpula de Salut per l'endarreriment en la vacunació contra la Covid als agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Entre els citats hi ha coordinadors encarregats dels dos cossos. Ha mort als 74 anys Víctor Willis, un dels cantants i fundadors del conegut grup de música disco Village People, amb èxits com YMCA, Go West i In the Navy. En concret, Willis era l'intèrpret que actuava disfressat de policia. I avui comença el 34è concurs internacional de focs artificials de Tarragona. La vigília està marcada per un espectacle de mig miler de drons amb moltes referències a l'arribada del Tour de França a la ciutat.

0: Esports.
1: Tenim en marxa l'acte de presa de possessió de Joan Laporta com a president del Barça en un nou mandat. El defensa de més, Andreas Christensen, renova amb l'equip de futbol per dues temporades més fins al 2028. També en futbol, el Mundial. Avui juguen tres partits més dels 16ens de final. Són l'Anglaterra, República Democràtica del Congo, a les 6, a les 10 de la nit, Bèlgica, Senegal, i a les 2 de la matinada, Estats Units, Bòsnia i Herzegovina. A les últimes hores, classificacions per als 8ens de final de França, Mèxic i Noruega.
2: I pel que fa al temps, aquesta tarda, tot i baixar la temperatura, en general entre 1 i 3 graus, la calor es mantindrà intensa. Farà sol, però amb nuvolades al nord i nord-est. No es descarten, serà la darrera tarda, alguns ruixats i tempestes al Pirineu Oriental i zona de les Guilleries i el Coll Sa Cabra.
0: 3CAT Info.
2: Bon dia, passen pràcticament 4 minuts de la 1 del migdia. Salutacions a qui us acompanya a aquesta hora i fins a les 2, Estel Batet Carles.
0: 3CAT Info.
3: Ràdio Arbúcies.
4: L'emissora que escolten les altres emissores.
3: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 28 graus i una humitat del 51%.

Aquest juliol, els teus diumenges a la tarda tenen una cita fixa. Torna al cicle Notes d'Aigua. Tres diumenges, tres concertassos, tots a les 7 de la tarda. Comencem el diumenge 5 de juliol amb Retrio. Imagina't, la música tradicional de tota la vida, de sobte, agafant el ritme del soul, jazz i swing. Brutal! Són tres autèntics veterans amb més de 20 anys de rodatge que de ben segur us faran moure. El diumenge 12 de juliol, creuem els dits, perquè torna Mathieu Saglio i el seu espectacle de violoncel Cello Solo. L'any passat ens va caure tota la pluja del món a sobre i vam haver de suspendre, així que aquest any ens prenem la revenja. No us el podeu perdre. I el diumenge 19 de juliol, al gran final, viurem la cloenda de la sisena edició del festival Villa Margarita, la cirereta del pastís per tancar el cicle com cal. Ja ho saps, bona música, bon ambient i la millor manera de tancar el cap de setmana. Notes d'Aigua, tots els diumenges de juliol a les 7 de la tarda al Prat Rodó. T'hi esperem.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Greu accident d'autocar al centre de Lleida. Un vehicle que feia la ruta entre la capital del Segrià i la Granja d'Escarp ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació en plena Rambla Ferran a 8:15 a.m. Hi ha 44 ferits de diversa consideració, entre ells 4 de crítics. El vehicle transportava majoritàriament treballadors de cooperatives que anaven al camp. La conductora feia poc que treballava a l'empresa i l'acompanyava un instructor, que és un dels ferits més crítics. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, destaca que és l'accident més greu que s'ha viscut els darrers anys a la ciutat.
2: De l'abast i el nombre de persones afectades, jo crec que és el dels més importants que s'ha produït en els darrers anys, no? I a més en una zona tan urbana, doncs la Rambla de Ferran, doncs no han tingut que s'ha produït a l'hora que s'ha produït.
0: És dimecres 1 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Veneçuela eleva a gairebé 2.000 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara, Sònia Kerr.
3: També augmenten fins a 26 les víctimes espanyoles i a 150 els desapareguts. Gairebé una setmana després dels sismes, els equips d'emergència continuen trobant supervivents sota la runa.
0: Una anàlisi de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid.
3: Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca a Sant Pau de Barcelona, que posa de manifest la importància de destriar entre símptomes derivats de l'edat i l'aparició de la malaltia.
0: Les benzineres calculen que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui.
3: La raó és la rebaixa gradual dels ajuts directes del govern espanyol. Des d'avui, el descompte per als consumidors baixa dels 20 als 15 cèntims. Així ho viuen. Aquest matí ho vivien així els conductors.
4: La setmana passada me costó aproximadamente 20-22 euros.
5: Nos queda un en verano para a veces, no sé si coger coche o... Avui en transporte público, perquè a este paso no se entendrá más.
0: En cultura, el dibuixant de manga de terror Junji Ito és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona.
3: El Saló farà el recinte de Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats de la trobada, juntament amb el director Soji Kawamori.
0: Als esports, Toni Castro, Joan Laporta pren possessió del càrrec de president del Barça.
6: Laporta comença el seu quart mandat després de guanyar les eleccions del 15 de març. La fi de la remodelació del Camp Nou és un dels principals reptes que tindrà durant aquest mandat, com també la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou palau.
0: Volem saber també si la calor ens ha de donar treva. Un cop d'ull al temps amb Luis Mi Pérez. Bon dia.
7: Bon dia. Ha començat el mes de juliol amb una bassa d'oli pel que fa a l'estat del cel. Hi ha molt pocs núvols arreu del país. Sí que n'hi ha algun de baix, fruit de la mateixa xafogó, que sobretot es mou per l'àrea metropolitana, núvols completament descafeïnats, i també tenim una mica de cendra en suspensió dels incendis forestals que tenim a l'Aragó. Arriba aquest fum fins a casa nostra i deixa aquest cel una mica més enterbolit, també amb una mica de pudor de fum. Ja diem que ve des de ponent. Igualment, els núvols han de continuar sent força escassos al llarg d'aquesta tarda. Alguns creixeran entre la Catalunya central i les comarques de Girona, sobretot el sud gironí, i arribaran a caure algunes gotellades molt disperses al voltant del Mollanès, del Montseny, les Villeries, també el Puigcalb o la banda del Rocacorba, una mica de tramuntana a la Costa Brava i més calor quan més cap a la Costa Daurada. En vista demà, una situació molt semblant. Només al matí alguns núvols enganxats a la costa barcelonina. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Quatre persones han estat crítics, 9 de menys greus i 31 ferits lleus. És el balanç momentani de l'accident d'autobús que ha passat aquest matí al centre de Lleida. Portava sobretot treballadors de cooperatives entre la capital i la Granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació quan ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació. La conductora feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor. Hi ha una investigació oberta, però tot apunta a una pèrdua de control. UAU, Lleida Ràdio, Quim Gassó.
8: Per motius que encara es desconeixen, el vehicle amb uns 55 passatgers a bord s'ha desviat cap a la dreta de la calçada i ha patit el primer impacte contra l'edifici a la zona davantera. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha destacat la gravetat de l'accident.
2: Però de l'abast i el nombre de persones afectades, jo crec que és el dels més importants que s'han produït en els darrers anys, no? I a més en una zona tan urbana, doncs la Rambla de Ferran, doncs sort n'han tingut que s'ha produït a l'hora que s'ha produït.
8: L'avís al 112 s'ha rebut quan passava un minut d'un quart de 8 del matí. El sistema d'emergències mèdiques ha muntat una àrea sanitària al lloc dels fets, amb 12 unitats, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs, i ha fet el triatge i l'estabilització dels pacients. Una dotzena ha estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, mentre que la resta han estat atesos al CUAP de Prat de la Riba. D'entre els ferits més greus, alguns han hagut de ser operats d'urgència i un d'ells ha estat ingressat a l'UCI, segons ha indicat l'inspector en cap de la Regió d'Emergències de Lleida, Joan Josep Bellostes.
9: Els ferits més greus ja han estat evacuats en un primer moment, estan inclús a quiròfan atesos, hem mobilitzat també un helicòpter del SEM que ha estat expectant al parc de bombers per si calia algun trasllat a la zona de Barcelona, perquè no n'ha calgut.
8: Bellostes ha detallat que hi ha una investigació oberta i que encara és molt d'hora per conèixer els motius de l'accident. Ha afegit, però, que hi ha imatges de càmeres on es veu el xoc i que aparentment sembla una pèrdua de control. La conductora de l'autobús accidentat feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor que ha resultat un dels ferits més greus de l'accident.
0: Un accident que ha inundat també les xarxes socials de mostres de suport als afectats i que s'ha repetit també aquestes mostres al Parlament, començant pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
10: Jo començo també sumant les meves paraules abans del president de la cambra, de suport i escalf a les persones afectades per aquest accident que hi ha hagut aquesta matina de Lleida. He tingut ocasió d'expressar-ho directament a l'alcalde a primera hora del matí. Esperem que les persones ferides es recuperin el més aviat possible. Senyora Sabas, hi soc sempre.
3: Paraules de Salvador Illa durant la sessió de control al Parlament, on també el president de la cambra i tots els grups s'han afegit a les mostres de suport i escalf. També hi ha hagut missatges d'agraïment als serveis d'emergència que hi han treballat després de l'accident.
0: No deixem el Parlament perquè en la vigília que la cambra aprovi els primers pressupostos de la legislatura, Esquerra Republicana reclama al president Salvador Illa que pressioni per aprovar el nou model de finançament. En la sessió de control d'avui, Junts, el PP i Vox han tornat a reclamar explicacions a Illa pels casos de corrupció que assetgen el PSOE. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. El president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, ha aprofitat la sessió de control per assegurar que els pressupostos s'aprovaran demà gràcies a ells i ha alertat el govern d'Illa que davant la inestabilitat del govern espanyol s'afanyi amb el finançament singular.
12: Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que van pactar. No ho demorin més. Que ningú busqui excuses electorals per ajornar el compliment dels acords. Que ningú s'atreveixi a agitar l'espantall de l'extrema dreta per demanar-nos que renunciem a allò que dóna sentit a aquesta legislatura.
11: I el president Illa s'hi ha compromès.
10: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per el seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
11: El govern espanyol convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest juliol per presentar el model proposat per Catalunya. Per la seva banda, el Partit Popular, Vox i Junts han demanat explicacions a Illa per la corrupció al PSOE. Illa ha admès que el seu partit, en referència al PSOE, ha comès errors.
0: No deixem la cambra perquè l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, Apartur, lamenta que el Parlament rebutgés la llei per vincular les llicències dels pisos d'ús turístic al planejament urbanístic de cada municipi.
3: La directora general d'Apartur, Marian Muro, aposta per preservar l'autonomia local en aquest àmbit per evitar, diu, que 200.000 persones es quedin sense feina. Ho ha dit a la xarxa.
13: Que estem davant una regulació que no diferencia les situacions particulars de cada municipi, i és important que cada ajuntament pugui decidir envers la situació concreta del seu municipi i després perquè realment és una mala notícia perquè tenim que tenir en compte que aquest decret portarà amb 200.000 persones al carrer.
3: La proposta de Junts plantejava que fossin els ajuntaments els qui establissin les condicions i els requisits per autoritzar aquests tipus d'allotjaments, però no va prosperar per l'oposició del PSC, Esquerra, Comuns i la CUP.
0: Catalunya esdevé pionera mundial en la defensa dels drets humans després de l'aprovació, avui també a la cambra, de la llei que permet crear el Centre Català d'Empresa i Drets Humans. És un organisme que garantirà que qualsevol empresa que operi a Catalunya estigui obligada a respectar-los tant en territori català com a l'exterior. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. Amb la creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans, Catalunya se situa per davant de les Nacions Unides en el control de les empreses transnacionals en matèria de medi ambient i drets humans. L'organisme públic podrà investigar, rebre i contrastar denúncies contra empreses que deixarien d'operar a Catalunya fins que no reparessin les vulneracions denunciades. La iniciativa veu la llum després d'una dècada de treball de les organitzacions de justícia global que, malgrat aplaudir la fita aconseguida, han posat aquests deures al govern. Sandra Tous és portaveu de la FEDE.
15: Emplacem el govern de la Generalitat perquè treballi el més diligentment possible per crear-lo dins de l'establert a la llei. Això és, que el doti dels recursos necessaris perquè sigui ja operatiu aquest mateix 2026. També perquè en un termini no superior a 6 mesos treballi per constituir el Consell Assessor d'Empresa i Drets Humans a fi que pugui nomenar la Junta de Govern i de la mateixa manera perquè en el termini no superior d'un any treballi per aprovar el seu reglament. Les comunitats del sud global que se'n beneficiaran no poden esperar més.
14: La llei s'ha aprovat amb el suport del PSC, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP, amb l'abstenció de Junts. Ara bé, segons el Consell de Garanties Estatutàries, part de les funcions d'aquest organisme contravenen la Constitució i l'Estatut.
1: Notícies en xarxa.
0: Venezuela eleva 1.943 les persones mortes pels terratrèmols de la setmana passada i a més de 10.000 els ferits, són el doble dels comptabilitzats fins ara. També augmenten a 26 les víctimes espanyoles i a 150 els desapareguts.
16: Quan fa gairebé una setmana dels 6 mesos, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. De fet, les últimes hores se n'han detectat 11 més en vida. Laura Rojas, membre de la mesa tècnica de la plataforma SOS Venezuela Barcelona, ha explicat a la xarxa de la col·laboració que es pot fer des de casa nostra.
17: Lo que recomendamos a las personas es que, por favor, trabajen con entidades serias, reconocidas y que ofrezcan garantías. Tristemente, es una constante que cuando hay una tragedia de estas características, las personas aprovechan la oportunidad para hacer cosas que no son del todo honestas. Entonces, cualquier organización que a los catalanes les parezca que puede ser de utilidad, es recomendable.
16: La plataforma SOS Venezuela Barcelona inclou fins a 15 entitats socials i ONGs catalanes. Fins ara han recaptat 13.000 euros en una campanya de solidaritat.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: I atenció a aquesta nova troballa científica. Una analítica de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer també funciona en persona de més de 80 anys i, a més, pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid. Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona. Més detalls, Maite Polo, bon dia.
18: Bon dia. La pèrdua de memòria en les persones grans s'ha considerat durant dècades una conseqüència quasi inevitable de l'edat, però aquesta visió és cada vegada més qüestionada. És més, pot emmascarar l'Alzheimer. Per això la recerca de Sant Pau demostra la importància de fer una analítica específica que busqui una proteïna en les persones grans. Chiara Cheriello és geriatra de l'Hospital de Sant Pau i primera autora de l'article.
19: Saber si estos síntomas son debido a la enfermedad de Alzheimer, con una proteína en plasma muy fácil de detectar, muy económica, muy rápida, muy accesible, que es la PTAO-217, y efectivamente hemos demostrado que sí, que medir la proteína es igualmente esta proteína es igualmente buena en pacientes mayores que en pacientes más jóvenes.
18: L'arribada de nous fàrmacs que alenteixen l'Alzheimer reforça la necessitat d'un diagnòstic més precoç i precís, també en pacients d'edat avançada que podrien beneficiar-se d'aquestes teràpies.
0: No deixem la salut perquè Catalunya ha registrat 218 morts atribuïbles a la temperatura durant el mes de juny. És la xifra més alta de la sèrie històrica.
16: I de fet multiplica per 4 l'anterior rècord, que data de l'any passat, amb 56 defuncions, segons dades del sistema de monitoratge de la mortalitat diària. Les dades també mostren que 8 de cada 10 persones que han perdut la vida per les temperatures ho han fet durant l'última setmana del mes, just després de l'onada de calor.
0: A Barcelona, a prop d'una vintena d'empreses, tant de Barcelona com de l'àrea metropolitana, s'uneixen per frenar l'abandonament escolar. Aquest curs han acompanyat més de 200 joves amb risc de deixar d'estudiar i els han ajudat a orientar el futur acadèmic i laboral. Esther Minguell, bon dia.
20: Bon dia. 270 joves d'una vintena d'aules de l'àrea metropolitana han participat en aquest programa impulsat per un grup d'empreses barcelonines i coordinat per la Fundació Èxit. Nacho Sequeira n'és el director general.
21: Lluitar contra l'abandonament educatiu prematur de jovent que està estudiant un PFI, que és aquell curs que se li ofereix al jove que no ha tret l'ESO, que hem aconseguit involucrar a 17 empreses amb més de 300 voluntaris que han anat fent diferents interaccions amb aquests joves, acompanyant-los, bàsicament orientant-los des de l'empresa i motivant-los per continuar estudis.
20: La iniciativa ha estat molt positiva tant per als joves com per als voluntaris de les empreses que els han assessorat. 9 de cada 10 alumnes que hi han participat volen continuar formant-se quan la taxa d'abandonament d'aquest perfil d'alumnes és del 40%. Escoltem el Brian i la Cristina, estudiant i voluntària del projecte.
22: Vinieron una empresa del tranvía y les dieron la oportunidad de participar para conocer el mundo laboral y saber lo que queríamos hacer. Lo dieron un coach para que agarramos un poquito más de confianza y todo eso, que nos sintiéramos un poquito mejor y los enseñaron el mundo laboral. donde están los tranvías, donde los arreglan.
4: És un noi amb una actitud increïble. S'ha posat de 0 a 100 en molt poc temps, perquè venia d'això, de no tocar un llibre des dels 8 anys.
20: Aquesta és la primera iniciativa de Board 2030, una agrupació d'empreses que volen fer front als reptes socials de Barcelona i que ara comença a caminar.
0: El sector de les benzineres calcula que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui. La raó és la rebaixa gradual dels ajuts directes per part del govern espanyol. De fet, des d'avui, el descompte aplicat als consumidors particulars baixa dels 20 als 15 cèntims. Anna Ruiz, bon dia.
5: Hola, Marta, bon dia. La reducció situarà el descompte en 10 cèntims a l'agost, 5 al setembre i desapareixerà del tot l'octubre vinent. En definitiva, cau l'IVA reduït i també ho fan els ajuts directes. El president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei és Albert Campabadal.
6: Els combustibles es aniran encarint progressivament el mes d'agost una altra vegada i el mes de setembre una altra vegada. Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre, el combustible, perquè tenim el barril de Brent, que al final també ens marca no molt moltíssim el preu.
5: I els consumidors es preparen per tornar a pagar els preus d'abans de la crisi a l'Iran.
23: Ahora me ha costado en torno a unos 25 euros. La semana pasada me costó posiblemente 20-22 euros.
24: Yo quedo en verano para a veces, no sé si coger coche o... Hoy en transporte público, porque a este paso no se tendrá más llegar.
5: El govern de Pedro Sánchez activarà de nou tot el paquet d'ajuts en el cas que el context internacional tornés a empitjorar.
0: A les comarques gironines no deixem el transport perquè avui s'ha estrenat el reforç de la línia d'autobús E2, que enllaça Girona amb Torroella i l'Estartit. Suposen més hores de sortida en tots dos sentits, al llarg de tot l'any i de dilluns a divendres. Televisió de Girona, Marc Guives.
25: Un dels objectius que persegueix el reforç horari és que els passatgers de les dues parades properes a la costa puguin arribar a Girona Ciutat abans de les 8 i abans de les 9. L'altre reforç important és el de les sortides de les dues, 2:45 i 3:15. Amb aquesta mesura es busca millorar un recorregut essencial per a treballadors i estudiants de les comarques del Gironès i el Baix Empordà. Ens ho explica la usuària Gina Parals.
26: La veritat és que molt bé, perquè trobo que Torroella està una mica abandonat amb les línies i tot això, perquè ja que no arriba el tren, tampoc els busos surten cada hora i a vegades és una mica complicat.
25: D'altra banda, la última parada del servei serà la de les 9 de la nit.
0: I el govern ha tret a licitació l'estudi per construir un tren tramvia que connecti la Seu d'Urgell amb Andorra. És un pas important per al territori que l'alcalde de la Seu ha valorat molt positivament. El cost de l'obra, en cas que s'acabi executant, ascendiria als 250 milions d'euros. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
27: Aquest mes de juny, tant el president de la Generalitat, Salvador Illa, com el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, han confirmat la voluntat de tirar endavant aquesta connexió ferroviària per descongestionar la carretera N145. Des de la Seu, l'alcalde Joan Barreda valora positivament la idea, però creu que cal concretar quins beneficis o inconvenients pot comportar per la ciutat.
28: Sempre és una bona notícia, tot i que, evidentment, això està previst en aquest pla 2030-2040, i cap al final del tram, no? Per tant, és un tema molt a futur que s'ha d'anar treballant, s'ha d'anar concretant i s'ha d'anar mirant també en què la Seu surt beneficiat en tot això, no?
27: L'estudi contempla la creació d'una línia d'uns 20 quilòmetres que inclouria almenys 4 parades a l'Alt Urgell perquè començaria des de l'aeroport de la Seu i també faria parada a Montferrí, al municipi fronterer de les Valls de Valira. Des d'allà ja arribaria fins a Sant Julià de Lòria per connectar amb una segona línia fins a Escaldes-Engordany.
0: Les obres del nou arxiu de Barcelona que s'instal·larà a la nau central del recinte de Can Batlló arrencaran el primer trimestre de l'any vinent, amb previsió d'inaugurar-lo el 2034. Ho ha anunciat l'alcalde, Jaume Collboni, qui ha dit que es tracta d'un projecte modernitzat i ampliat respecte al que es va presentar fa 8 anys i que havia quedat congelat. Jordi Casino, bon dia.
29: Bon dia, Marta. Per fer-lo possible, l'Ajuntament invertirà gairebé 100 milions d'euros per rehabilitar l'edifici declarat bé cultural d'interès local. El nou equipament tindrà una zona dedicada a custodiar tot el fons patrimonial de la capital catalana des de fa 1.300 anys i integrat per 70 quilòmetres de documents, i inclourà un centre cultural obert a la ciutadania amb sales d'exposicions, un auditori i un àgora. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
30: Tindrem, per tant, un nou arxiu que serà un gran equipament cultural per la ciutat de Barcelona, un equipament al servei de tota la ciutadania, començant per les entitats del barri, on es poden fer conferències, exposicions i amb espais de consulta que siguin més funcionals i que siguin de qualitat. És a dir, un arxiu obert, un autèntic arxiu obert. a la ciutat.
29: Quan comenci a funcionar el nou arxiu, el consistori podrà alliberar molts edificis que estan repartits per la ciutat i on ara hi ha el fons de l'arxiu i on podrà fer habitatge dotacional i equipaments pels barris.
0: I és moment per a la cultura. Avui amb el manga com a protagonista, perquè el dibuixant de manga de terror, Junji Ito, és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona. Es farà al recinte de Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats de la trobada, juntament amb el director de Labyrinth, Soji Kawamori, o la banda Ali, autora de la música de tancament de l'ànime que estem escoltant, Jujutsu Kaisen. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. La primera novetat del Manga Barcelona d'enguany és que es farà de dissabte a dimarts. Entre els primers artistes confirmats hi ha Shoji Kawamori, creador de l'ànime Macross i director de la recent Labyrinth, la cosplayer internacional Yaya Han o la barcelonina Konata, que s'ha fet un lloc al manga internacional. També visitarà la trobada, com explica l'assessor de continguts Oriol Estrada, el creador del cartell del Saló, Junji Ito.
3: És un dels grans mestres del terror en el manga, probablement... No hi ha cap autor de terror més conegut que ell. Està tenint molt d'èxit. Ens va visitar fa 10 anys, sí, just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat.
2: Pel que fa a la programació musical, destaquen noms com la banda Ali, responsable de temes com Lost in Paradise, de l'ànime Jujutsu Kaisen, la cantant Reol o el raper Lotus Juice, autor de les bandes sonores de la saga Persona.
0: Anem ara fins a Mataró, perquè allà la Nau Gaudí mostra que la capital del Maresme va ser el laboratori de l'arquitecte en els seus inicis professionals. L'exposició Gaudí, Pagès i l'Obrera revela que la primera casa que va construir va ser un encàrrec de Salvador Pagès, el director de la Societat Cooperativa La Obrera Mataronense. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
7: Antoni Gaudí va dissenyar tres edificis a Mataró entre el 1878 i el 1883 per encàrrec de la cooperativa tèxtil La Obrera Mataronense. En concret, va projectar la casa del promotor de la cooperativa, Salvador Pagès, un immoble d'una planta que ja no es conserva, les latrines dels treballadors de la fàbrica i una nau de blanqueig de cotó, el que avui dia es coneix com a Nau Gaudí. La col·laboració entre Gaudí i Pagès va durar més d'una dècada. De fet, Gaudí havia de construir unes 30 cases per als operaris de la fàbrica i fins i tot un casino. Però la crisi de finals del segle XIX va aturar-ho tot. Ignasi Riera és un dels comissaris de la mostra.
8: Tenia molt clar que ell era un prestador de serveis, és a dir, que dissenyava perquè els demés poguessin utilitzar aquests edificis en les millors condicions. El fet de treballar tan bé com treballava ell la llum, tan bé com treballava ell els temes de ventilacions, són temes que avui estan al damunt de la taula amb les qüestions que ens preocupen, com són els habitatges socials.
7: L'últim dia per visitar la mostra és el 8 de novembre.
0: I compte enrere per a la 23a edició del Festival Nits de Cinema Oriental de Vic, una edició en què hi haurà 44 projeccions de 10 països asiàtics. El 9FM, Caral Arias.
9: Del 14 al 19 de juliol, Vic tornarà a viure una nova edició del Festival Nits de Cinema Oriental. En aquesta 23a edició, el Festival Nits projectarà 44 films, 38 llargmetratges i 6 curts, entre els quals hi ha una estrena mundial. Entre els títols de la programació hi ha 10 llargmetratges d'animació. A més, el festival li retrà homenatge a Doraemon. Quim Cruselles és director del Festival Nits.
10: És una festa multicultural, molt participativa, que conserva l'esperit de la seva primera edició, que és la de venir, veure cinema, compartir cultura i això, i veure pel·lícules que malauradament no arriben al nostre país.
9: Aquest any s'entregaran dos grans premis honorífics a figures rellevants del cinema d'arts marcials. Son Lomang i Safsky Van Rijswijk, que des d'angles diferents van revolucionar el cinema d'acció del Hong Kong.
0: I arriben els esports. Que avui ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. Joan Laporta ha pres possessió avui del càrrec de president del Barça.
11: Bon dia, Marta. Laporta comença el seu quart mandat després de guanyar les eleccions el 15 de març. La fi de la remodelació del Camp Nou és un dels principals reptes que tindrà durant aquest mandat, com també la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou palau. Laporta també ha anunciat una reforma dels estatuts per brindar el model de propietat i reforçar la participació dels socis i s'ha mostrat contundent contra els enemics del Barça.
1: tindrem doncs un equip molt competitiu, i hi haurà doncs totes aquestes situacions que crec que agradaran molt al barcelonisme, però igual que us dic això, de la mateixa manera que us dic això, us dic que no podem baixar la guàrdia perquè hi han que no descansen. I davant dels atacs al nostre escut, davant dels atacs a la reputació del nostre club, sempre trobaran doncs un president i una junta directiva amb un lideratge fort, amb un lideratge doncs que anirà encaminat a la defensa sempre de la nostra institució, del Futbol Club Barcelona, com diem, contra tot i contra tothom.
11: El Barça ha fet oficial la renovació d'Andreas Christensen després d'una temporada difícil per les lesions, amb només 16 partits entre totes les competicions. El central danès ha acceptat una proposta a la baixa per continuar dues temporades més. En bàsquet, el Rayo de Montserrat serà present a la samarreta del Kitsanàs Manresa, un club que canvia de marca i aposta per l'empresa local Turion. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
12: El Kitsanàs Manresa ha fet oficial el seu nou proveïdor de roba esportiva per les properes tres temporades. Es tracta de la firma manresana Turion, una empresa quilòmetre zero que s'encarregarà de vestir tant el primer equip de la Lliga CB com totes les categories inferiors. Eric Planas és el gerent de Turion i explicava el nou disseny.
13: Doncs el disseny es va fer conjuntament amb Kitsanàs, Turion i el club. Va haver-hi un disseny inicial per part de Kitsanàs. Llavors el club i nosaltres doncs, ho vam tenir que adaptar amb les normes ACB, també amb el patró, i llavors bueno, és allò que dèiem, no? Que volíem donar-li una identitat pròpia a la samarreta, que sigui sobretot d'aquí, de la nostra terra.
12: La intenció del Kitsanàs Manresa és que les noves equipacions ja estiguin disponibles d'aquí 15 dies a la botiga del Nou Congost.
11: I encara un apunt de bàsquet, l'Espart Girona ha anunciat la renovació de l'ala pivot Carol Guerrero, la barcelonina, que ha signat una mitjana de 7,8 punts, 3,5 rebots i 8,2 de valoració per partit a la Lliga Femenina, viurà la seva tercera temporada a Fontejau.
0: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
14: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
3: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
4: Nutrició amb Laura Crosas.
5: Llibres de salut i alimentació. Si vols comprar o regalar un llibre, aprofita per a més regalar salut. Podeu escollir receptaris de tot tipus per redescobrir ingredients o receptes que us tornin a motivar a entrar a la cuina, a provar altres cultures gastronòmiques, a presentar de maneres més originals alguns aliments que solen presentar-se alguns membres de casa, o aprendre a cuinar per a vegetarians i vegans o per persones amb intoleràncies. També trobareu opcions per poder seguir una alimentació saludable, si us falta temps per cuinar entre setmana. Llibres que parlin de batch cooking, de cuinar en 2 hores per a tota la setmana, o fins i tot de cuina saludable amb el mètode del plat. Altres opcions poden ser per millorar la relació amb el menjar i trencar amb la cultura de dieta. Alguns títols com Menjar tens, Sense dieta per sempre, Perquè menges com menges, Cuida de tu, Diari saludable de la psiconutrició, Dietista enfurismada, Més vegetals, menys animals o La meva dieta coixeja són alguns exemples que t'ajudaran a acabar amb mites d'alimentació. Finalment, també poden ser publicacions dedicades als petits de la casa, com Coaching nutricional per a nens i pares, El meu nen no em menja o Sense dents i amossegades. Però abans d'escollir un llibre, informeu-vos de l'autor, a poder ser dietista i nutricionista, o sobretot que estiguin contrastats científicament. Regalar un bon llibre és també regalar una bona estona amb un mateix. Salut, coneixement i benestar.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Greu accident d'autocar al centre de Lleida. Un vehicle que feia la ruta entre la capital del Segrià i la Granja d'Escarp ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació en plena Rambla Ferran a 8:15 del matí. Hi ha 44 ferits de diversa consideració, entre ells 4 de crítics. El vehicle transportava majoritàriament treballadors de cooperatives que anaven cap al camp. La conductora feia poc que treballava a l'empresa i la

0: Setmana després dels sismes, els equips d'emergència continuen trobant supervivents sota la runa.
1: Una anàlisi de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid.
0: Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona que posa de manifest la importància de destriar entre símptomes derivats de l'edat i l'aparició de la malaltia.
1: Les benzineres calculen que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui.
0: La raó és la rebaixa gradual dels ajuts directes del govern espanyol. Des d'avui, el descompte per als consumidors baixa dels 20 als 15 cèntims. Així ho vivien aquest matí els conductors.
2: La setmana passada me costó posiblemente 20-22 euros.
3: Lo que en verano para a veces, no sé si coger coche o ir en transporte público, porque a este paso no sé dónde vamos a llegar.
1: En cultura, el dibuixant de manga de terror Junji Ito és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona.
0: El Saló es farà al recinte de Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats de la trobada, juntament amb el director Shoji Kawamori.
1: Als esports, Toni Castro, Joan Laporta pren possessió del càrrec de president del Barça.
4: Laporta comença el seu quart mandat després de guanyar les eleccions del 15 de març. La fi de la remodelació del Camp Nou és un dels principals reptes que tindrà durant aquest mandat, com també la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou palau.
1: I volem saber quina és la previsió de calor de cara a les properes hores. El temps amb Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia, ha començat el mes de juliol amb una bassa d'oli pel que fa a l'estat del cel. Hi ha molt pocs núvols arreu del país. Sí que n'hi ha algun de baix, fruit de la mateixa xafogó, que sobretot es mou per l'àrea metropolitana, núvols completament descafeinats, i també tenim una mica de cendra en suspensió dels incendis forestals que tenim a l'Aragó. Arriba aquest fum fins a casa nostra i deixa aquest cel una mica més enterbolit, també amb una mica de pudor de fum. Ja diem que ve des de ponent. Igualment, els núvols han de continuar sent força escassos al llarg d'aquesta tarda. Alguns creixeran entre la Catalunya central i les comarques de Girona, sobretot el sud gironí, i arribaran a caure algunes gotellades molt disperses al voltant del Mollanès, del Montseny, les Illeries, també el Puigcalb o la banda del Rocacorba, una mica de tramuntana a la Costa Brava i més calor quan més cap a la Costa Daurada. En vista demà, una situació molt semblant. Només al matí alguns núvols enganxats a la costa barcelonina. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de 2:15.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Cinc persones han estat crític, 9 de menys greus i 31 ferits lleus. És el nou balanç provisional de l'accident d'autobús d'aquest matí al centre de Lleida. Portava sobretot treballadors de cooperatives entre la capital i la granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació quan ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació. La conductora feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor. Ja ha obert una investigació, però tot apunta a una pèrdua de control. Ho avui Lleida Ràdio, Quim Gassó.
7: Per motius que encara es desconeixen, el vehicle amb uns 55 passatgers a bord s'ha desviat cap a la dreta de la calçada i ha patit el primer impacte contra l'edifici a la zona davantera. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha destacat la gravetat de l'accident.
8: Però de l'abast i del nombre de persones afectades, jo crec que és el dels més importants que s'ha produït en els darrers anys, no? I a més amb una zona tan urbana, doncs la Rambla de Ferran, doncs sort no han tingut que s'ha produït a l'hora que s'ha produït.
7: L'avís al 112 s'ha rebut quan passava un minut d'un quart de vuit del matí. El sistema d'emergències mèdiques ha muntat una àrea sanitària al lloc dels fets, amb 12 unitats, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs, i ha fet el triatge i l'estabilització dels pacients. Una dotzena ha estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, mentre que la resta han estat atesos al CUAP de Prat de la Riba. D'entre els ferits més greus, alguns han hagut de ser operats d'urgència i un d'ells ha estat ingressat a l'UCI, segons ha indicat l'inspector en cap de la regió d'emergències de Lleida, Joan Josep Bellostas.
9: Els ferits més greus ja han estat evacuats en un primer moment, estan inclús a quiròfan atesos, hem mobilitzat també un helicòpter del SEM que ha estat expectant al parc de bombers per si calia algun trasllat a la zona de Barcelona, perquè no n'ha calgut.
7: Bellostas ha detallat que hi ha una investigació oberta i que encara és molt d'hora per conèixer els motius de l'accident. Ha afegit, però, que hi ha imatges de càmeres on es veu el xoc i que aparentment sembla una pèrdua de control. La conductora de l'autobús accidentat feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i i anava acompanyada d'un instructor que ha resultat un dels ferits més greus de l'accident.
1: Un accident, per cert, que ha inundat les xarxes socials de mostres de suport per als afectats, que s'han repetit també al Parlament, començant pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
10: Jo començo també sumant les meves paraules abans del president de la cambra, de suport i escalf a les persones afectades per aquest accident que hi ha hagut aquesta matinada a Lleida. He tingut ocasió d'expressar-ho directament a l'alcalde a primera hora del matí. Esperem que les persones ferides es recuperin el més aviat.

0: aviat possible. Senyora Sabas, hi soc sempre.
1: Paraules de Salvador Illa durant la sessió de control al Parlament, on també el president de la Cambra i tots els grups s'han afegit a les mostres de suport i escalf. També hi ha hagut missatges d'agraïment als serveis d'emergència que hi han treballat després de l'accident.
2: Ens quedem a la Cambra perquè justament la vigília que el Parlament aprovi els primers pressupostos de la legislatura, Esquerra Republicana reclama al president Salvador Illa que pressioni per aprovar el nou model de finançament. A la sessió de control d'avui, Junts, el PP i Vox han tornat a reclamar explicacions a Illa pels casos de corrupció que assetgen el PSOE. Mont Carvajal, bon dia.
3: Bon dia. El president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, ha aprofitat la sessió de control per assegurar que els pressupostos s'aprovaran demà gràcies a ells i ha alertat el govern d'Illa que davant la inestabilitat del govern espanyol s'afanya amb el finançament singular.
4: Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que van pactar. No ho demorin més. Que ningú busqui excuses electorals per ajornar el compliment dels acords. Que ningú s'atreveixi a agitar l'espantall de l'extrema dreta per demanar-nos que renunciem a allò que dona sentit a aquesta legislatura.
3: I el president Illa s'hi ha compromès.
0: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la Cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per el seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
3: El govern espanyol convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest juliol per presentar el model proposat per Catalunya. Per la seva banda, el Partit Popular, Vox i Junts han demanat explicacions a Illa per la corrupció al PSOE. Illa ha admès que el seu partit, en referència al PSOE, ha comès errors.
2: Catalunya esdevé pionera mundial en la defensa dels drets humans després de l'aprovació avui al Parlament de la llei que permet crear el Centre Català d'Empresa i Drets Humans, un organisme que garantirà que qualsevol empresa que operi a Catalunya estigui obligada a respectar-los, tant en territori català com a l'exterior. Carina Bellbé, bon dia.
5: Bon dia. Amb la creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans, Catalunya se situa per davant de les Nacions Unides en el control de les empreses transnacionals en matèria de medi ambient i drets humans. L'organisme públic podrà investigar, rebre i contrastar denúncies contra empreses que deixarien d'operar a Catalunya fins que no reparessin les vulneracions denunciades. La iniciativa veu la llum després d'una dècada de treball de les organitzacions de justícia global que, malgrat aplaudir la fita aconseguida, han posat aquests deures al govern. Sandra Tous és portaveu de la FEDE.
6: Emplacem el govern de la Generalitat perquè treballi el més diligentment possible per crear-lo dins de l'establert a la llei. Això és, que el doti dels recursos necessaris perquè sigui ja operatiu aquest mateix 2026. També perquè en un termini no superior a 6 mesos treballi per constituir el Consell Assessor d'Empresa i Drets Humans a fi que pugui nomenar la Junta de Govern i de la mateixa manera perquè en el termini no superior d'un any treballi per aprovar el seu reglament. Les comunitats del sud global que se'n beneficiaran no poden esperar més.
5: La llei s'ha aprovat amb el suport del PSC, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP, amb l'abstenció de Junts. Ara bé, segons el Consell de Garanties Estatutàries, part de les funcions d'aquest organisme contravenen la Constitució i l'Estatut.
7: Notícies en xarxa.
2: Venezuela eleva 1.943 les persones mortes pels terratrèmols de la setmana passada i a més de 10.000 els ferits, són el doble dels comptabilitzats fins ara. També augmenten a 26 les víctimes mortals espanyoles i a 150 els desapareguts.
1: Quan fa gairebé una setmana dels sismes, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. De fet, les últimes hores se n'han detectat 11 més en vida. Laura Rojas, membre de la mesa tècnica de la plataforma SOS Venezuela Barcelona, ha explicat a la xarxa com podem col·laborar-hi des de casa nostra.
8: Lo que recomendamos a las personas es que, por favor, trabajen con entidades serias, reconocidas y que ofrezcan garantías. Tristemente, es una constante que cuando hay una tragedia de estas características, las personas aprovechan la oportunidad para hacer cosas que no son del todo honestas. Entonces, cualquier organización que a los catalanes les parezca que puede ser de utilidad, es recomendable.
1: La plataforma SOS Venezuela Barcelona inclou fins a 15 entitats socials i ONGs catalanes. Fins ara han recaptat 13.000 euros en una campanya de solidaritat.
2: En matèria sanitària, l'anàlisi de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer també funciona en persones de més de 80 anys i, a més, pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid. Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona. Maite Polo, bon dia.
9: Bon dia. La pèrdua de memòria en les persones grans s'ha considerat durant dècades una conseqüència quasi inevitable de l'edat, però aquesta visió és cada vegada més qüestionada. És més, pot emmascarar l'Alzheimer. Per això la recerca de Sant Pau demostra la importància de fer una analítica específica que busqui una proteïna en les persones grans. Chiara Cheriello és geriatra de l'Hospital de Sant Pau i primera autora de l'article.
10: Saber si estos síntomas son debido a la enfermedad de Alzheimer, con una proteína en plasma muy fácil de detectar, muy económica, muy rápida, muy accesible, que es la PTAU-217, y efectivamente hemos demostrado que sí, que medir la proteína esta proteína es igualmente buena en pacientes mayores que en pacientes más jóvenes.
9: L'arribada de nous fàrmacs que alenteixen l'Alzheimer reforça la necessitat d'un diagnòstic més precoç i precís, també en pacients d'edat avançada que podrien beneficiar-se d'aquestes teràpies.
2: Prop d'una vintena d'empreses de Barcelona i de l'àrea metropolitana s'uneixen per frenar l'abandonament escolar. Aquest curs han acompanyat més de 200 joves amb risc de deixar d'estudiar i els han ajudat a orientar el futur acadèmic i laboral. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. 270 joves d'una vintena d'aules de l'àrea metropolitana han participat en aquest programa impulsat per un grup d'empreses barcelonines i coordinat per la Fundació Èxit. Nacho Sequeira n'és el director general.
12: Lluitar contra l'abandonament educatiu prematur de jovent que està estudiant un PFI, que és aquell curs que se li ofereix al jove que no ha tret l'ESO, que hem aconseguit involucrar a 17 empreses amb més de 300 voluntaris que han anat fent diferents interaccions amb aquests joves, acompanyant-los, bàsicament orientant-los des de l'empresa i motivant-los per continuar estudis.
11: La iniciativa ha estat molt positiva tant per als joves com per als voluntaris de les empreses que els han assessorat. 9 de cada 10 alumnes que hi han participat volen continuar formant-se quan la taxa d'abandonament d'aquest perfil d'alumnes és del 40%. Escoltem el Brian i la Cristina, estudiant i voluntària del projecte.
13: Vinieron una empresa del tramvia y nos dieron la oportunidad de participar para conocer el mundo laboral y saber lo que queríamos hacer. Nos dieron un coach para que agarramos un poquito más de confianza y todo eso, nos sintiéramos un poquito mejor y los enseñaron el mundo laboral, donde están los tranvías, donde los arreglan.
14: Es un noi amb una actitud increïble. S'ha posat de 0 a 100 en molt poc temps, perquè venia d'això, de no tocar un llibre des dels 8 anys.
11: Aquesta és la primera iniciativa de Board 2030, una agrupació d'empreses que volen fer front als reptes socials de Barcelona i que ara comença a caminar.
2: Encara en relació amb l'educació, enguany han baixat lleugerament les peticions de plaça d'infantil 3 a la pública per al curs que ve. En canvi, pugen les sol·licituds a primer d'ESO.
1: Un 66% de famílies han demanat plaça per I3, un punt per sota respecte de l'any passat. S'han rebut 50.000 sol·licituds, tant per a centres públics com concertats, enfront de les 54.000 de l'any passat. A primer d'ESO, les xifres mostren estabilitat amb un 87% de peticions per a la pública.
2: I un apunt de successos, els Mossos han detingut a l'Hospitalet de Llobregat dos adolescents menors d'edat acusats de fer tocaments a dues noies, també menors.
1: Els fets van passar ahir a la tarda a la piscina del complex municipal l'Hospitalet Nord.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El sector de les benzineres calcula que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui. La raó és la rebaixa gradual dels ajuts directes del govern espanyol. De fet, des d'avui, el descompte aplicat als consumidors particulars baixa dels 20 als 15 cèntims. Anna Ruiz, bon dia.
15: Hola, Marta, bon dia. La reducció situarà el descompte en 10 cèntims a l'agost, 5 al setembre i desapareixerà del tot l'octubre vinent. En definitiva, cau l'IVA reduït i també ho fan els ajuts directes. El president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei és Albert Campabadal.
16: Els combustibles es aniran encarint progressivament el mes d'agost una altra vegada i el mes de setembre una altra vegada. Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre, el combustible, perquè tenim el barril de Brent, que al final també ens marca no molt moltíssim el preu.
15: I els consumidors es preparen per tornar a pagar els preus d'abans de la crisi a l'Iran.
17: Ahora me ha costado en torno a unos 25 euros. La semana pasada me costó posiblemente 20-22 euros.
18: Nos queda en verano para a veces, no sé si coger coche o... Hoy en transporte público, porque a este paso no se tendrá más llegar.
15: El govern de Pedro Sánchez activarà de nou tot el paquet d'ajuts en el cas que el context internacional tornés a empitjorar.
2: Són 3:45 i seguim en plana econòmica. La Unió Europea aplica des d'avui una taxa de 3 euros als paquets de baix cost amb un valor inferior a 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. La mesura afecta principalment les empreses xineses, com per exemple Temu, Shein o AliExpress, i vol donar resposta a la competència deslleial que denuncien els venedors europeus.
1: L'objectiu és defensar els consumidors i el mercat únic, perquè la Unió Europea processa uns 16 milions de paquets d'aquesta categoria al dia, que representen el 97% dels enviaments, però només el 2% del valor total. El professor de Logística, Producció i Operacions de la UOC, Cristian Castillo, ha explicat a la xarxa les raons d'aquest recàrrec.
19: Tenim un allau massiu de paquets amb un import molt, molt reduït, però que han recorregut molts quilòmetres fins a arribar al nostre territori. I això, evidentment, doncs, té un impacte molt important en la sostenibilitat de tot el sistema de la logística.
1: La Comissió Europea insisteix que no es tracta d'una mesura proteccionista i que tampoc està dissenyada contra la Xina.
2: Les obres del nou arxiu de Barcelona, que s'instal·larà a la nau central del recinte de Can Batlló, arrencaran el primer trimestre de l'any vinent, amb previsió d'inaugurar-lo el 2034. Ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni. Jordi Casino, bon dia.
20: Bon dia, Marta. Per fer-lo possible, l'Ajuntament invertirà gairebé 100 milions d'euros per rehabilitar l'edifici declarat bé cultural d'interès local. El nou equipament tindrà una zona dedicada a custodiar tot el fons patrimonial de la capital catalana des de fa 1.300 anys i integrat per 70 quilòmetres de documents, i inclourà un centre cultural obert a la ciutadania amb sales d'exposicions, un auditori i un àgora. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
21: Tindrem, per tant, un nou arxiu que serà un gran equipament cultural per la ciutat de Barcelona, un equipament al servei de tota la ciutadania, començant per les entitats del barri, on es poden fer conferències, exposicions i amb espais de consulta que siguin més funcionals i que siguin de qualitat. És a dir, un arxiu obert, un autèntic arxiu obert a la ciutat.
20: Quan comenci a funcionar el nou arxiu, el consistori podrà alliberar molts edificis que estan repartits per la ciutat i on ara hi ha el fons de l'arxiu i on podrà fer habitatge dotacional i equipaments pels barris.
2: Ens situem ara a l'Alt Penedès. L'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont ha descobert al jaciment als Casots de Subirats les restes d'una nova espècie de gossos que va viure a la zona fa 16 milions d'anys. El jaciment penedesenc és el primer del món a identificar aquesta espècie. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
22: Avui al jaciment dels Casots a Subirats s'ha presentat una nova troballa. Es tracta d'una nova espècie de gossos amb la corpulència d'un llop carnívor i que va viure fa 16 milions d'anys. L'espècie descoberta s'ha batejat amb el nom de Paludocion mollasolai. Isaac Casanovas és codirector del jaciment.
23: I el gen aquest Paludocion està a altres jaciments d'Europa, però per tot arreu en tenen o dents o mandíbules. El material més complet és el dels Casots, que a més és l'espècie que va viure més al sud, perquè totes vivien a Alemanya o a la República Txeca, i aquesta és la que va viure més al sud. La que va viure més tard també és l'última espècie, totes les altres són més antigues, les espècies de Paludocion, però encara té una altra particularitat, i és que quan te la mires dius, és l'última, però és la més primitiva.
22: L'animal tenia una mida mitjana, era ràpid i probablement caçava petits herbívors que vivien a la zona. La descoberta s'ha fet a partir d'un crani fòssil trobat als Casots durant les primeres excavacions que es van fer al jaciment als anys 90.
2: I moment per a la cultura. Avui amb el Japó com a protagonista, perquè el dibuixant de manga de terror Junji Ito és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona, que es farà al recinte de la Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats de la trobada, juntament amb el director de Labyrinth, Shoji Kawamori, o la banda Ali, a qui estem escoltant, i que és autora de la música de tancament de l'anime Jujutsu Kaisen. Té tots els detalls del Manga Barcelona el David Navarro. Bon dia, David.
24: Bon dia. La primera novetat del Manga Barcelona d'enguany és que es farà de dissabte a dimarts. Entre els primers artistes confirmats hi ha Shoji Kawamori, creador de l'anime Macross i director de la recent Labyrinth, la cosplayer internacional Yaya Han o la barcelonina Konata, que s'ha fet un lloc al manga internacional. També visitarà la trobada, com explica l'assessor de continguts Oriol Estrada, el creador del cartell del saló, Junji Ito.
25: És un dels grans mestres del terror en el manga. Probablement no hi ha cap autor de terror més conegut que ell. Està tenint molt d'èxit. Ens va visitar fa 10 anys, just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat.
24: Pel que fa a la programació musical, destaquen noms com la banda Ali, responsable de temes com Lost in Paradise, de l'anime Jujutsu Kaisen, la cantant Reol o el raper Lotus Juice, autor de les bandes sonores de la saga Persona.
2: I ho hem sabut fa poca estona. El trasllat de les obres profanes de Sixena podria començar el proper 6 de juliol. Així ho ha comunicat el Museu Nacional d'Art de Catalunya, el govern aragonès, però el museu encara no compta amb el vistiplau de l'executiu.
1: Fonts del museu informen que es tracta d'obres que no tenen res a veure amb les pintures de la sala capitular. Es tracta de peces d'art que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, al MNAC ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència pel que fa al trasllat dels frescos del monestir. La institució ha elaborat una avaluació de riscos que considera incompleta perquè es desconeixen les condicions que tindran les pintures una vegada arribin al monestir de Sixena.
2: I l'Amfiteatre Romà de Tarragona serà el primer del món en tenir una experiència de realitat mixta. Serà sota el nom de Clam de Tàrraco. Per aconseguir-ho, l'Ajuntament de Tarragona ha unit forces amb PortAventura World, Radio Ciutat de Tarragona. Eduard París.
0: Aquest projecte permetrà als visitants descobrir com era aquest espai emblemàtic durant l'època romana, ara fa gairebé 2.000 anys. Durant l'acte de presentació, l'alcalde Rubén Viñuales ha destacat que el projecte representa una nova manera d'explicar el patrimoni, fent-lo més accessible, atractiu i comprensible tant per als visitants com per a la ciutadania, especialment per a les noves generacions.
3: Aquesta iniciativa ens permet incorporar nous llenguatges i noves eines per apropar la història de Tàrraco a tots els públics. I ho fa des del respecte absolut i profund pel monument, sense substituir-lo ni alterar-lo, sinó ajudant-nos a imaginar-lo, a entendre'l i a recuperar-ne el context original.
0: Mitjançant unes ulleres de realitat mixta, l'experiència combina la contemplació directa del monument amb recreacions digitals, àudio espacial i una narració immersiva amb una durada d'uns 13 minuts.
2: I la periodista i corresponsal Rosa Maria Calaf ha guanyat el Premi Nacional de Televisió 2026 que atorga el Ministeri de Cultura.
1: El jurat, per unanimitat, ha reconegut el llegat d'una figura pionera en el reporterisme televisiu i ha afegit que, com la corresponsal més veterana de Ràdio Televisió Espanyola, va formar part dels serveis informatius en un temps en què les dones tenien una representació anecdòtica en el periodisme.
2: I ara sí, arriben els esports. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. Joan Laporta ha pres ja possessió del càrrec de president del Barça.
4: Bon dia, Marta. Laporta comença el seu quart mandat després de guanyar les eleccions el 15 de març. La fi de la remodelació del nou Camp Nou és un dels principals reptes que tindrà durant aquest mandat, com també la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou Palau. Laporta també ha anunciat una reforma dels estatuts per brindar el model de propietat i reforçar la participació dels socis i s'ha mostrat contundent contra els enemics del Barça.
5: Tindrem doncs un equip molt competitiu, hi haurà doncs totes aquestes situacions que crec que agradaran molt al barcelonisme, però igual que us dic això, de la mateixa manera que us dic això, us dic que no podem baixar la guàrdia perquè hi han que no descansen. I davant dels atacs al nostre escut, davant dels atacs a la reputació del nostre club, sempre trobaran doncs un president i una junta directiva amb un lideratge fort, amb un lideratge doncs, que anirà encaminat a la defensa sempre de la nostra institució, del Futbol Club Barcelona, com diem, contra tot i contra tothom.
4: El Barça, per cert, ha fet oficial la renovació d'Andreas Christensen després d'una temporada difícil per les lesions amb només 16 partits entre totes les competicions. El central danès ha acceptat una proposta a la baixa per continuar dues temporades més. I encara en futbol, a la segona divisió, el Centre d'Esport Sabadell ha incorporat el basc Alain Ribeiro, migcampista ofensiu polivalent de 28 anys, que arriba del Pontevedra, on ha signat 10 gols aquesta temporada. Tot plegat s'ha anunciat un dia després de fer-se oficial la renovació de l'entrenador Ferran Costa. En hoquei, el recamp Lázar Caldas mantindrà la categoria a l'hoquei Lliga Masculina gràcies a un acord amb l'Igualada. Ràdio Caldas, Aleix Marí.
6: El recalm Lázar ha tingut una mala temporada i ha descendit de la màxima categoria com a tercer per la cua, però ha aconseguit un acord amb l'Igualada per aconseguir la plaça d'hoquei Lliga del segon equip igualadí. El club calderí es va posar les mans a l'obra en les negociacions i això ha acabat donant els seus resultats aquest cap de setmana, quan s'ha jugat el Manlleu Vilafranca d'hoquei Lliga Plata que estava pendent i la federació ha pogut ratificar l'acord per la plaça de primera categoria. Oficialment, el pacte entre el Caldes i l'Igualada ha estat l'intercanvi de la plaça de primera per la plaça de segona i, per altra banda, el club calderí ha fitxat el porter de l'Igualada, Ferran Busquets, per un valor de 40.000 euros. Eduard Candami, doncs, seguirà a la banqueta d'un equip que, tot i estar molt canviat en quant a noms, continuarà el cicle i al setembre començarà la seva 12a temporada a Primera Divisió Estatal.
4: En bàsquet, l'Espar Girona ha anunciat la renovació de l'ala pivot Carol Guerrero. La barcelonina, amb una mitjana de 7,8 punts, 3,5 rebots i 8,2 de valoració per partit, viurà la seva tercera temporada a Fontejau. Escoltem el director esportiu de l'Uni, Pere Puig.
8: Molt contents de que la Carol continuï un any més a Girona, una jugadora en constant evolució, que segueix sumant en diferents aspectes del joc. A banda del seu tir exterior, doncs, ha evolucionat en molts aspectes del joc, amb la seva defensa, amb la seva lectura de joc, i que de ben segur ens seguirà ajudant a ser cada vegada millor equip.
4: I Dubai té a punt el fitxatge del jugador de la penya del Joventut de Badalona, Yannick Krach. Segons ha pogut saber la xarxa, l'equip dels Emirats Àrabs pagarà la clàusula de l'holandès amb la intenció de cedir-lo al primer any. Diferents equips, Marta, de la Lliga Endesa estan interessats en la cessió.
2: Gràcies, Toni Castro, per aquesta novetat per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem demà a partir de les 2, com sempre. Que tingueu bona tarda.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
9: Informació, proximitat, música,

0: les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Encetem la segona hora del Catalunya migdia, després que a la primera hem estat molt pendents de l'accident d'un autocar al centre de la ciutat de Lleida. Hi ha 5 persones en estat crític ingressades a l'Hospital Arnau de Vilanova. En total, són una quarantena els ferits de diversa consideració. L'autobús s'ha encastat a la façana de l'edifici de la Diputació de Lleida per causes que encara s'estan investigant. Sembla que la conductora, que era novella, hauria perdut el control del vehicle. Anava acompanyada d'un conductor veterà, que és un dels ferits crítics. També us hem explicat que aquest mes de juny la calor ha estat molt intensa, això ja ho heu notat segur, però ara sabem que, segons dades del Ministeri de la Transició Ecològica, a Catalunya ha provocat com a mínim 218 morts prematures. És la xifra més alta d'un mes de juny des que es fa aquest recompte. Aquest no ha estat un juny de rècord, però les temperatures han estat per sobre de la mitjana i pràcticament no hi ha hagut pluges. I ens hem fet ressò també de la nova taxa que es cobrarà a la Unió Europea a les compres en plataformes xineses de baix cost. Vaja, per exemple, Shein, Temu o AliExpress. La Unió cobrarà 3 euros per cada producte i així intentarà frenar l'allau de paquets petits que col·lapsen les duanes comunitàries. Tot això ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
2: Doncs que el jutge del cas Leire ha citat a declarar el proper dia 15 a qui va ser la mà dreta de l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, per les seves reunions amb l'exmilitant socialista. La Fiscalia va reconèixer dues trobades amb membres de la suposada trama que es dedicava a desestabilitzar causes judicials que afecten el Partit Socialista i l'entorn de Pedro Sánchez. Anem fins a Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: Bona tarda. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, cita com a testimonis el tinent fiscal Diego Villafañe i un altre fiscal de l'equip de confiança d'Álvaro García Ortiz. Tots dos van participar en dues reunions amb Leire Díez i amb l'advocat Jacobo Tejeilo l'abril i el març del 2025 perquè, segons fonts de la Fiscalia, volien denunciar uns fets delictius. García Ortiz no hi va ser present, però sí que va ser informat de la trobada a posteriori, apunten aquestes fonts. Segons el resultat de la declaració de Villafañe, el jutge deixa la porta oberta a citar també l'exfiscal general de l'Estat, que va ser condemnat pel Tribunal Suprem per revelació de secrets.
2: I l'administració de Donald Trump ha aixecat des d'avui els controls d'exportació a models d'intel·ligència artificial de l'empresa Anthropic, que s'havien imposat per motius de seguretat nacional. Washington va restringir unilateralment l'accés a la tecnologia en transcendir que Amazon havia descobert un mètode per eludir-ne les mesures de seguretat. Ara la Casa Blanca considera que aquests problemes ja s'han resolt i permet a Anthropic retornar als usuaris autoritzats l'accés a tots els seus models. L'aspiració d'un control absolut de la intel·ligència artificial està darrere de totes aquestes mesures, segons assegura Ulises Cortés, director de l'àrea de recerca en aquesta tecnologia del Barcelona Supercomputing Center.
4: L'administració americana ha estado dando señales de querer ganar, por un lado, la guerra de la inteligencia artificial, pero por otro lado, a utilizar la inteligencia artificial como un arma de control.
2: I la congregació ultraconservadora, coneguda com a Lefebvrians, ha fet cas omís a les peticions del papa i ha ordenat avui 4 nous bisbes a Suïssa sense el seu permís, fet que ha provocat un nou cisma a l'Església Catòlica. Unes 15.000 persones han assistit a aquesta cerimònia que s'ha celebrat a la Vall del Roine i...
5: Estem amb tu des de 1985.
6: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
5: 107.6 FM.
7: Tenim a Arbúcies una temperatura de 29 graus i una humitat del 46%.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

0: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
1: 107.6 FM. Tanca els ulls i imagina. La millor música clàssica internacional emergent sonant al cor del Montseny. Del 16 al 19 de juliol torna el Villa Margarita Music Fest Arbúcies. Una sisena edició única amb grans intèrprets formats als millors centres europeus. Viu la grandesa del trio Fortuny, conjunts internacionals, espectacles de màgia i una cloenda inoblidable en plena natura al Prat Rodó. Aposta per un festival proper, inclusiu i amb sistema de taquilla inversa. L'aforament és limitat i les entrades volen. Reserva ja la teva a villamargaritamusicfest.com o al Museu de la Gavella. Organitza Associació Villa Margarita Music amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies i diverses entitats privades i comerços locals. Segueix-nos a Instagram @villamargaritamusicfest_.

0: les 4, bona tarda. L'accident d'autocar aquest matí a Lleida ha fet 44 ferits, 5 dels quals han requerit operacions urgents. Els fets han passat quan la conductora hauria perdut el control del vehicle, que s'ha encastat a la façana de la Diputació. L'emergència a Veneçuela entra en una nova etapa. Una setmana després dels terratrèmols, els rescats continuen mentre l'ajuda als supervivents i la recuperació dels serveis essencials guanyen protagonisme. Almenys 6 persones han mort en un incendi en un bloc d'apartaments a la ciutat belga d'Anvers. Els equips d'emergència continuen treballant a l'edifici i el nombre de víctimes encara no és definitiu. La calor del mes de juny ha provocat com a mínim 218 morts prematures a Catalunya. A tot l'estat, la xifra s'eleva fins a les 1028. La majoria de morts per calor, 8 de cada 10, s'han produït just després de l'onada de calor dels voltants de Sant Joan. Omplir el dipòsit s'encareix des d'avui 8 cèntims de mitjana en el cas de la gasolina i un 5 si parlem del gasoil. És el resultat de les rebaixes progressives en les bonificacions anunciades per part del govern espanyol. Competència publicarà el nom de les gasolineres i empreses que inflin els seus marges i no traslladin els descomptes correctament als conductors. Comandaments de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional admeten que l'endarreriment de la vacunació als policies es podria haver produït per errors administratius i han descartat la predisposició del govern durant la pandèmia. La segona jornada del judici contra l'excúpula de Salut per presumpta prevaricació ha desinflat part dels arguments de l'acusació. A partir d'avui, la Unió Europea cobra una taxa de 3 euros per cada producte barat que es compri en plataformes com Shein, Temu o AliExpress. L'objectiu és frenar l'allau de paquets de petits a les aduanes europees. La taxa l'han de pagar empreses i plataformes, però podrien repercutir-la en els consumidors. I al jaciment dels Casots, a l'Alt Penedès, han descobert el crani d'una espècie animal prehistòrica única al món. La troballa confirma el valor internacional d'un dels jaciments paleontològics més importants de Catalunya.
1: Esports. Joan Laporta assegura que defensaran la integritat i la identitat del Barça en la seva presa de possessió com a president del Futbol Club Barcelona. Laporta, que enceta avui el seu tercer mandat, assegura que ja poden fer front a qualsevol incorporació. Al Mundial, a les pròximes hores, es juguen 3 partits més del Mundial. A les 6, Anglaterra, República Democràtica del Congo. A les 10, Bèlgica, Senegal. I a les 2 de la matinada, Estats Units, Bòsnia, Herzegovina. I Tadej Pogačar arriba avui a Catalunya 3 dies abans que comenci el Tour de França a Barcelona. Equips com l'Ineos o el Visma faran un entrenament específic al circuit de Barcelona a Catalunya per preparar la contrarrellotge per equips de dissabte.
0: La calor cedeix terreny, s'allunya dels valors extrems dels darrers dies, però de calor en fa i molta. Avui les màximes més altes rondaran els 36 graus. La tarda serà assolellada amb possibles ruixats al Pirineu Oriental i a les Guilleries. La tramuntana bufarà tot avui i demà.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts de les 4 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 5.
2: 3CAT Info.
0: L'accident d'un autocar aquest matí al centre de Lleida ha deixat un balanç de 44 persones ferides de diversa consideració, 5 de les quals han requerit operacions urgents. Per causes que s'estan investigant, la conductora, que feia poc que treballava a l'empresa, hauria perdut el control del vehicle, que s'ha encastat a la façana de la Diputació. Lleida, Pere Joan Álvarez.
3: 5 dels ferits han requerit una intervenció quirúrgica urgent i ingressaran a l'UCI. A més, n'hi ha 9 de menys greus i 31 de lleus, dels quals 2 persones han estat donades d'alta in situ. En total, 21 persones han estat derivades a l'Hospital Arnau de Vilanova. El vehicle que feia el trajecte...
4: FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 29 graus i una humitat del 48%.

0: 3CAT Info. Bona tarda, són en punt les 5 de la tarda. Primer titular per la situació del trànsit, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Hi ha tallats els túnels del Garraf, la C32 a Sitges, direcció Tarragona, a causa d'un vehicle avariat al túnel de la Ginesta. Destaquem també les cues a l'AP7 a Santa Perpètua de Mogoda, direcció Tarragona, per un accident, i a les rondes de Barcelona, sentit Besòs, ronda a dalt entre l'Hospitalet i Sarrià, ronda litoral de Zona Franca a Montjuïc.
0: L'accident d'autocar d'aquest matí a Lleida ha fet 44 ferits, 5 dels quals han requerit operacions urgents. Els fets han passat quan la conductora hauria perdut el control del vehicle que s'ha encastat a la façana de la Diputació. La calor del mes de juny ha provocat com a mínim 218 morts prematurs a Catalunya. A tot l'estat la xifra s'eleva a 1.028. La majoria de morts per calor, 8 de cada 10, s'han produït just després de l'onada de calor dels voltants de Sant Joan. La policia escorcolla per segona vegada les instal·lacions de l'IRT a Cresa per determinar l'origen del brot de pesta porcina a Catalunya. Ho va fer ahir a instàncies del jutge que investiga el cas. Com la primera vegada, es van endur documentació i algunes de les mostres amb què treballen els investigadors. L'emergència a Veneçuela entra en una nova etapa una setmana després dels terratrèmols. Els rescats continuen mentre l'ajuda als supervivents i la recuperació dels serveis essencials guanyen protagonisme. Omplir el dipòsit s'encareix des de 8 cèntims de mitjana en el cas de la gasolina i uns 5 si parlem del gasoil. És el resultat de les rebaixes progressives en les bonificacions anunciades per part del govern espanyol. Competència publicarà el nom de les gasolineres i empreses que inflin els seus marges i no traslladin aquestes comptes correctament als conductors. A partir d'avui, la Unió Europea cobra una taxa de 3 euros per cada producte barat que es compri en plataformes com ara Shein, Temu o AliExpress. L'objectiu, frenar l'allau de paquets petits a les duanes europees. La taxa l'han de pagar a empreses i plataformes, però podrien repercutir-la en els consumidors. Un dels grans mestres del manga de terror, Juan Gito, és un dels grans convidats al pròxim Manga Barcelona, que es farà al desembre. És l'autor del cartell del festival que s'ha presentat avui.
2: Esports.
3: Joan Laporta assegura que defensaran la integritat i la identitat del Barça en la seva presa de possessió com a president del Futbol Club Barcelona. Laporta, que enceta avui el seu tercer mandat, assegura que ja poden fer front a qualsevol incorporació, inclosa la de Julián Álvarez. Al Mundial de Futbol, a les pròximes hores, es juguen 3 partits més del Mundial. A les 6, Anglaterra, República Democràtica del Congo. A les 10, Bèlgica, Senegal. I a les 2 de la matinada, Estats Units, Bòsnia i Herzegovina. I Tadej Pogačar arriba avui a Catalunya 3 dies abans que comenci el Tour de França a Barcelona. Equips com l'Ineos o el Visma fan avui un entrenament específic al circuit de Barcelona-Catalunya per preparar la contrarellotge per equips de dissabte.
0: I pel que fa al temps, la calor cedeix terreny, s'allunya dels valors extrems dels darrers dies, però de calor en fa i molta. Avui les màximes més altes rondaran els 36 graus. La tarda assolellada amb possibles ruixats al Pirineu Oriental i a les Guilleries. La tramuntana bufarà tot avui i demà.
2: 3CAT Info.
4: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
5: La banda sonora del teu dia.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 26 graus i una humitat del 56%.

Aquest juliol, els teus diumenges a la tarda tenen una cita fixa. Torna al cicle Notes d'Aigua. Tres diumenges, tres concertassos, tots a les 7 de la tarda. Comencem el diumenge 5 de juliol amb Retrio. Imagina't, la música tradicional de tota la vida, de sobte, agafant el ritme del soul, jazz i swing. Brutal! Són tres autèntics veterans amb més de 20 anys de rodatge que de ben segur us faran moure. El diumenge 12 de juliol, creuem els dits, perquè torna Mathieu Saglio i el seu espectacle de violoncel Cello Solo. L'any passat ens va caure tota la pluja del món a sobre i vam haver de suspendre, així que aquest any ens prenem la revenja. No us el podeu perdre. I el diumenge 19 de juliol, al gran final, viurem la cloenda de la sisena edició del festival Villa Margarita, la cirereta del pastís per tancar el cicle com cal. Ja ho saps, bona música, bon ambient i la millor manera de tancar el cap de setmana. Notes d'Aigua, tots els diumenges de juliol a les 7 de la tarda al Prat Rodó. T'hi esperem.

0: 3CAT Info.
1: Les 6, bona tarda. I el primer titular és pel trànsit, equip viari endavant.
2: Destaquem les cues a la C65 a l'altura de Llambilles, direcció Llagostera, l'autopista AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud, també a l'altura de Vilanova del Vallès en direcció Girona, la C60 a l'altura d'Argentona, direcció Mataró, C58 i C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat i les dues rondes de Barcelona amb llargues cues sentit Besòs.
1: L'accident d'autocar aquest matí a Lleida ha fet 44 ferits, 5 dels quals han requerit operacions urgents. Els fets han passat quan la conductora hauria perdut el control del vehicle que s'ha encastat a la façana de la Diputació. La calor del mes de juny ha provocat com a mínim 218 morts prematures a Catalunya, a tot l'estat. La xifra s'eleva fins a les 1028. La majoria de morts per calor, 8 de cada 10, s'han produït just després de l'onada de calor dels voltants de Sant Joan. L'expresident espanyol José María Aznar esmena Alberto Núñez Feijóo i rebutja que el PP s'acosti a Junts per mirar de desbancar Pedro Sánchez. L'exdirigent popular ha apel·lat a una majoria nacional, diu que passi per una entesa amb Vox i amb els dissidents interns del PSOE. L'emergència a Veneçuela entra en una nova etapa una setmana després dels terratrèmols. Els rescats continuen mentre l'ajuda als supervivents i la recuperació dels serveis essencials guanyen protagonisme. Omplir el dipòsit s'encareix des d'avui 8 cèntims de mitjana en el cas de la gasolina i un 5 si parlem del gasoil. És el resultat de les rebaixes progressives en les bonificacions anunciades per part del govern espanyol. Competència publicarà el nom de les gasolineres i empreses que inflin els seus marges i no traslladin els descomptes correctament als conductors. La policia escorcolla per segona vegada les instal·lacions de l'IRTA Cressa per determinar l'origen del brot de pesta porcina a Catalunya. Ho va fer ahir a instàncies del jutge que investiga el cas, com la primera vegada es van endur documentació i algunes de les mostres en què treballen els investigadors. I Munts, Alcañiz i Toni Sevilla són alguns dels protagonistes de Factory, somni d'una nit d'estiu que barreja el clàssic de Shakespeare amb l'univers Andy Warhol. Àlex Rigola dirigeix l'obra, una de les grans apostes del festival grec.
3: Esports. Joan Laporta assegura que defensaran la integritat i la identitat del Barça en la seva presa de possessió com a president del Futbol Club Barcelona. Laporta, que enceta avui el seu tercer mandat, assegura que ja poden fer front a qualsevol incorporació, inclosa la de Julián Álvarez. Al Mundial acaba de començar un altre partit dels setzens de final. És l'Anglaterra República Democràtica del Congo. Primers instants del partit, empat a 0 al marcador. A les 10 de la nit començarà el Bèlgica-Senegal i a les 2 de la matinada als Estats Units-Bòsnia-Herzegovina. I el ciclista Tadej Pogacar arriba avui a Catalunya 3 dies abans que comenci el Tour de França a Barcelona. Equips com Lineos o Alvisma han fet un entrenament específic al circuit de Barcelona-Catalunya per preparar la contrarrellotge per equips de dissabte.
1: Avui les màximes no han passat dels 36 graus i ha estat el dia amb menys calor de la setmana. Aquesta nit es dormirà millor, també serà la menys càlida. A partir de demà la calor anirà més, amb màximes que aquest dijous rondaran els 37 graus i tot en un dia de sol durant tota la jornada.
0: 3CAT Info.
1: Ara passen 3 minuts i mig de les 6 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 7.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
1: L'accident d'un autocar aquest matí al centre de Lleida ha deixat un balanç de 44 persones ferides de diversa consideració, 5 de les quals han requerit operacions urgents.
4: Ràdio Arbúcies.
5: 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 26 graus i una humitat del 57%.

Tanca els ulls i imagina. La millor música clàssica internacional emergent sonant al cor del Montseny. Del 16 al 19 de juliol torna el Villa Margarita Music Fest Arbúcies. Una sisena edició única amb grans intèrprets formats als millors centres europeus. Viu la grandesa del trio Fortuny, conjunts internacionals, espectacles de màgia i una cloenda inoblidable en plena natura al Prat Rodó. Aposta per un festival proper, inclusiu i amb sistema de taquilla inversa. L'aforament és limitat i les entrades volen. Reserva ja la teva a villamargaritamusicfest.com o al Museu de la Gavella. Organitza Associació Villa Margarita Music amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies i diverses entitats privades i comerços locals. Segueix-nos a Instagram @villamargaritamusicfest_.

0: Estem amb tu des de 1985.
1: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
0: 107.6 FM.

0: doncs quan estigui finalitzat passarà al jutjat i amb un resultat final.
1: S'ha parlat i d'una pèrdua de control de...
2: Ara mateix són les 7 del vespre, en directe, actualitzant la informació respecte a l'accident.
0: De moment és molt aviat per donar aquestes dades. Tenim gravacions del lloc dels fets i s'estan analitzant i investigant.
3: És una informació que ha facilitat el cap de bombers aquest matí. Sí, certament ha fet aquesta reflexió, però fins que no estigui, com apuntàvem, els atestats finalitzats i tota la informació, és complicat adelantar les causes,
1: En tot cas, sí que s'ha dit que no hi havia, o se deia per allà, que no hi havia cap mena d'altre vehicle implicat, sinó que ha sigut una maniobra, en tot cas, de l'autocar, no?
0: Bueno, en principi, fins on jo li puc dir és que ha sigut una maniobra que ha provocat un accident i amb el resultat que hem pogut veure aquest matí. Totes les causes estan investigant.
4: El Rambla de Ferran està limitat a 20 km per hora, superava aquesta velocitat?
0: Doncs ara mateix no ho sabem. No sabem quina velocitat tot el portava. S'han extret les dades del tacògraf de l'autobús i s'estan analitzant.
4: I si hi ha pres ja declaració en aquestes primeres diligències que s'han enviat al jutjat, si hi ha pres declaració a la conductora?
0: Sí, al lloc dels fets s'han agafat unes primeres declaracions, in situ, i bueno, més endavant, si necessitem ampliar informació, es tornarà a contactar amb ella i s'ampliarà tot el que necessitem.
2: Continuem escoltant en directe l'actualització de la informació de l'accident d'autocar aquest matí a Lleida.
0: Pel que sabem és que portava poc temps fent aquella ruta i bueno, pues estava en els primers dies de contractació de l'empresa. Quant temps portava amb el carnet de conduir o quant temps portava no ho sabem.
5: I les víctimes, ara mateix quantes estan a la
3: unitat de cures intensives? Cinc a la unitat de cures intensives. He parlat aquesta tarda amb el gerent de l'hospital, que m'ha confirmat que tot havia evolucionat de forma adequada i que esperem que evolucionin favorablement. Tinc una dada que si els hi va bé els hi facilito, que són les diferents situacions, lesions que han rebut, que s'han diagnosticat. Bueno, efectivament hi ha una amputació en extremitat inferior, que aquesta és la situació que ha generat més, bueno, en fi, més expectativa aquest matí. Fractures, lesions, traumatismes cranials, abdominals i toràcics, i en fi, aquestes són les situacions. A mesura que vagin avançant durant el dia aniran evolucionant en un sentit o en un altre, per tant canviaran de situació, dels índexs que acostumen a utilitzar amb aquests termes, índex vermell, índex groc, índex verd, en funció de com vagin evolucionant cadascú dels pacients que estan sent tractats. Sempre que tot evolucione bé.
2: Els ferits de l'accident d'aquest matí a Lleida evolucionen favorablement. Escoltem l'alcalde en directe.
3: Bueno, jo ja ho sabeu els que sou de Lleida, vull dir, és una cruïlla molt transitada per part dels vianants. Després hi ha dos edificis, hi ha un de caràcter administratiu que és la Diputació de Lleida, l'altre és el Museu de Lleida, però també és una de les principals vies de comunicació amb una zona important de la ciutat com és l'eix comercial, carrer Madalena, el carrer Carme, Portaferrissa, no? Normalment hi ha molt moviment de gent per allí. En fi, si s'hagués produït una mica més tard, pues segurament hauríem de lamentar una major transcendència de lo que ja ha tingut. Bueno, en fi, el que ara hem d'estar curosos, no? A veure com avança l'atestat per poder treure l'aigua clara, no? Perquè el que està clar és que la trajectòria de
6: informació, proximitat, música...
7: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
8: Tenim a Arbúcies una temperatura de 25 graus i una humitat del 58%.
9: Són les 10 del matí. Ara comença una nova edició de l'Amics i Residents a Arbúcies, amb Jordi Soler i tota la colla de col·laboradors a la sintonia de Ràdio Arbúcies. Som-hi!

0: Hem superat Sant Joan, una revetlla mitja setmana que haurà servit perquè molta gent faci uns ponts brutals i aprofiti unes mini vacances a finals de juny, tot acompanyat d'una calor fora del normal per l'època. També han començat casals, colònies, tornejos de futbol, de bàsquet, de tot i més, i les piscines plenes a vessar per amagar-se del sol i la calor. És moment de començar una nova edició d'Amics i Residents Arbúcies. Us presentem les veus que ens acompanyaran avui al programa. Xavi Soler, el nostre meteoròleg de confiança, ens explicarà com ha anat el temps aquesta setmana. Canicular, com es presenta la previsió per tancar amb un tema de coneixement i ciència. A la secció Nelson Paz, en la seva darrera presència de la temporada amb Diuen, Diuen, Diuen. També tindrem la Marta Rubio des de l'Oficina de Comunicació Municipal. Farà una actualització de les activitats recomanades al nostre poble pels pròxims dies. El tema del dia va dedicat al festival Villa Margarita. Anem a escalfar motors d'aquest esdeveniment musical que acull joves promeses de la música clàssica internacional. Tindrem a l'Ali Vives i els Joan Furió, pare i fill, per explicar el calendari de les actuacions. Aquesta és la grella d'avui. Esperem que pareu bé l'orella. Això és Amics i Residents des de i per Arbúcies.
1: Et sents?
2: Estàs fent nerviós.
1: Bravo!
3: 3, 4, 5 i 6.
1: Anem per ordre, que no la caguem.
3: Sí.
1: Xupa càmera, xuparà, xupa, xupa.
3: Vale.
1: Recorda, bon dia, eh? Vale. Som dissabte al dematí.
0: Aviam, parla una mica.
4: Tu comences.
1: Hola, hola, hola.
0: Hola, hola, bé.
4: Aquí, bon dia.
0: Sí? Bon dia.
4: Arbúcies per al món.
0: Molt bé, fantàstic. Arbúcies del món, sí senyor, correcto. Vale. Trec micros, eh?
5: Amics i residents, cada dissabte a partir de les 10 del matí.
6: Trima Motor Bosch Car Service patrocina l'espai de la Meteo, de l'Amics i Residents Arbúcies.

0: Iniciem aquesta edició 823 del Amics i Residents. Ho fem a ritme de sintonia del George Benson amb aquesta delicada pluja que ens va caient al damunt, enyorada en aquests moments, perquè ara mateix de pluja no se n'espera ni se'n desit, ni s'atisba ni res de res. Bon dia, Xavi, com estem?
1: Molt bon dia, Jordi.
0: Bé.
1: Què vols que parlem? De la calor?
0: De la calor?
1: De la frescor? De, no sé.
0: De la calor o de la calor?
1: Doncs mira, parlem de la calor, ja que ho dius.
0: Parlem, va, de, la parlem de la calor, però sempre, sempre patrocinat per...
2: Trima Motor.
0: Trima Motor. I no és que Trima Motor ens porti la calor, la canícula, però poder ens la trauria, jo què sé, amb els aires acondicionats dels cotxes, això, si estan al dia i ben posats.
2: Podria ser, per què
0: podria
2: no?
0: Podria ser, mira. Bé, deixem-nos de tonteries, anem per feina i comencem amb el repàs del que ha estat aquesta setmana, encara que te'l puc fer jo.
2: Doncs sí, fes-ho.
0: Calor!
2: I calor.
0: I calor.
2: Doncs amb aquesta calor posarem quatre dades que evidencien pràcticament aquesta calor que estàs comentant, i és que les temperatures màximes de tota la setmana aquí a la nostra vila no han baixat dels 34 graus. I faig un repàs molt ràpid. Ahir divendres, màxima de 35,7. Dijous, 35,4. Dimecres, 35,3. Dimarts, el dia més càlid, 36,3. Dilluns, 34,7. Com podeu comprovar, temperatures que no han assolit cap rècord, però que sí que estan allò molt elevades, molt superiors a la mitjana, perquè el normal seria per aquesta època de l'any al voltant dels 30 graus, i en canvi estem doncs 5 graus per sobre del que tocaria, i això fa que aquests 5 graus ja siguin molt, molt acusada la calor al centre del dia.
0: Sí, sí, és... No hem assolit uns 40-43 com en altres parts del país, però és clar, aquesta constància al final doncs es fa feixuga.
2: Correcte, de fet hi ha dos maneres de catalogar episodis de calor. Un és un pic de calor, que és un o dos, tres dies, i l'altre fenomen és una onada de calor en què es repeteixen doncs aquestes temperatures elevades durant molts dies. No hem arribat, insisteixo, a una onada de calor, però sí que s'han repetit aquests valors tan elevats. I a més, aquesta setmana les mínimes s'han mantingut al voltant dels 16-15 graus pràcticament tota la setmana, menys dos dies. I possiblement dos dies la gent es va queixar, almenys jo sé de gent d'aquí d'Arbúcies que es va queixar que, ostres, avui no he pogut dormir. Doncs sí, exactament. Entre la nit de dimarts de dimecres i de dijous, les temperatures a Arbúcies, la mínima no va baixar de 20 graus, concretament 20,1 grau. I això vol dir que és nit tropical, recordem, quan no baixen de 20 graus, que sempre ho relacionem amb Barcelona, que les temperatures són doncs, molt xafogoses. Aquí, concretament, a Arbúcies vam tenir una nit tropical aquesta setmana que, doncs, com a conseqüència, fa que sigui un mal dormir.
0: Tot i que, clar, en aquest sentit, a Arbúcies no ens podem queixar perquè normalment les nits aquí a Arbúcies refresca.
2: Doncs sí, efectivament, això ajuda molt, que estem en una, doncs, no és una ciutat amb molt de ciment, sinó estem en un entorn molt obert, també és una vall oberta, i això facilita també que l'aire doncs, no és com la plana de Vic, que s'acumula tot l'aire càlid durant tot el dia, i aquí és una vall més oberta, hi ha molt arbrat, el Montseny, i això facilita que hi hagi aquesta transpiració i que les temperatures doncs, no siguin en general tan elevades com d'altres punts del país.
0: Doncs vinga, ara anem per la previsió. Hi haurà alguna sorpresa o seguirà aquesta tònica calorosa?
2: Doncs hi ha una sorpresa. Ja comencen a haver-hi algunes sorpreses.
0: Ah. Doncs va, volem sorpreses. Vinga, que doncs, siguin agradables.
2: Doncs sí, i seran agradables per a aquella gent, evidentment, que no li agradi la calor. De fet, no deixarà, ja ho deixem com a titular, no deixarà de fer calor la propera setmana, però sí que a partir de diumenge els grans centres d'acció comencen a moure's una miqueta, i això facilitarà que la massa d'aire nord-africana que ens ha afectat al llarg de les darreres jornades es desplaci una miqueta més a latituds inferiors i arribi lleugeres onades, entre cometes, d'aire una miqueta més fresc. Això passarà sobretot a partir de demà diumenge. A partir de demà diumenge notarem una petita davallada. Ja començaran a haver-hi tempestes al Pirineu, compte, perquè algunes molt probablement ja començaran a ser fortes, al Pirineu de Lleida, Per tant, compte amb aquella gent que vulgui anar a fer muntanya en aquella zona. I a partir de dilluns, dimarts i sobretot dimecres és ja quan baixarà la temperatura. De fet, la temperatura baixarà al que és l'habitual per aquesta època de l'any, baixarà a la mitjana que toca per aquesta època de l'any. No és que s'esperi temperatures molt per sota de dels valors habituals, sinó que es quedarà ben bé allà on te toca.
0: Fantàstic.
2: Al voltant dels, podem traduir al voltant dels 30 graus de temperatura màxima, que és el que comentàvem, que estem ara, doncs això, 4 o 5 graus per sobre. I a més, vindrà acompanyat de possibles ruixats que també podrien afectar aquí a la nostra vall. Diumenge, potser la matinada de dilluns, i dilluns, dimarts i dimecres, també pot haver-hi alguns més probables dilluns i dimecres, però, com això queda encara dies, doncs
0: ho anirem veient.
2: Exacte, ho deixem.
0: Però seran els típics fenòmens de tarda, tamborinades amb aparell elèctric.
2: Correcte, i... no esperem un dia doncs, o tres dies ploguent totes les 24 hores, no, ni molt menys, però sí que són aquestes tamborinades que de manera local poden refrescar
0: i ajudaran. Sí, són ruixats puntuals.
2: Correcte.
0: Molt bé. Doncs això ja ens alegra una mica, home, tenir l'esperança de que ens caigui un ruixat al damunt, doncs bé, també és una cosa a celebrar. I si més no, sortim d'aquesta monotonia climàtica. I ara entrem a la part de la divulgació. I avui un ocellet m'ha dit que parlarem de terratrèmols, perquè malauradament hi ha hagut... Aquest fenomen de sísmic a Venezuela que ha causat doncs, moltes víctimes, encara s'estan comptabilitzant, està totes les ajudes internacionals focalitzades a ajudar el poble veneçolà. Un fenomen molt similar s'ha produït també al Japó, sense res a veure de la magnitud de danys, perquè em sembla que el que ha sigut la magnitud sobre l'escala de Richter ha estat molt similar. Sí. Però en un país ha provocat un desastre i en canvi el Japó pues, gairebé ni se n'han assabentat que hi ha hagut aquest terratrèmol.
2: Doncs efectivament, avui Jordi parlarem dels terratrèmols. Ens fixarem sobretot en el terratrèmol de Venezuela, però també sí, evidentment n'hi ha hagut un altre al Japó i molts altres que pràcticament nosaltres ni ens assabentem. I precisament aquí a Catalunya també és una zona de moderat risc en el que pràcticament doncs, hi ha, ara no recordo el nombre, però hi ha terratrèmols sovint, però que no són perceptibles per la població. Doncs bé, avui parlarem de què és un terratrèmol i d'algunes curiositats que, sobretot, relacionades amb la tecnologia.
0: Anem a parlar de terratrèmols, anem a veure què ens desvetlles de alguna cosa nova que no sapiguem d'aquest fenomen natural.
2: Doncs, a veure, de moment deixarem la pregunta típica, què és un terratrèmol? Hem de recordar d'anar a la nostra etapa de primària o de l'EGB, anava a dir, però això ja ens queda molt lluny, Jordi, a tu i a mi.
0: O d'ESO.
2: En el que ens explicaven doncs, que bàsicament els terratrèmols és el moviment de les plaques tectòniques. La Terra està dividida en diferents plaques que estan, doncs, la placa nosaltres tenim l'euroasiàtica i a Venezuela doncs, tenen dos plaques. El moviment d'aquestes plaques, perquè, clar, aquestes plaques tenen moviment, es mouen sobre un terreny una miqueta doncs, més líquid, entre cometes, i això fa que es puguin moure perquè tenen aquesta translació, moviment, per sobre d'aquesta capa una miqueta més, doncs això, no sòlida. I això fa que hi hagi aquest moviment de plaques. Hi ha tres tipus de moviments de plaques. Quan les plaques freguen entre si de manera paral·lela, quan una entra, diguéssim, a sota de l'altra, i quan es mouen de manera frontal, diguéssim, que com si xoquessin una va cap a l'est i l'altra anava cap a l'oest. En el cas de Venezuela, i ens centrem en aquest cas, són moviments de plaques tectòniques paral·lels, és a dir, que van fregant, com si diguéssim, una cap endavant i l'altra cap endarrere, i van fregant. I llavors, en aquest fregament acumulen doncs, aquest moviment de plaques molta tensió, és a dir, que hem d'imaginar-los com dues plaques que són molt rugoses, molt, com dues roques molt diferents entre elles, que es van fregant i troben de vegades alguna mena com de poc encaix, hi ha molta pressió allà perquè no es pot moure i de cop i volta el moviment de les plaques fa que aquella tensió
0: s'alliberi.
2: S'alliberi, sí, sí. I llavors és el que genera aquestes, aquest terratrèmol. Però clar, les característiques del terratrèmol també és molt important, perquè hi ha dos tipus principals d'ones sísmiques. Bàsicament hi ha les ones P i les zones S. Les zones P són les primàries i les zones S són les secundàries. Quina diferència
0: com
2: hi ha?
0: Com a les inicials.
2: Exacte, aquí no hi ha secret.
0: No hi ha secret.
2: Què és el més característic que diferencia de totes dues? Doncs bé, les zones primàries són les que es mouen, diguéssim, en la direcció de propagació de l'energia. És a dir, agaféssim, com si nosaltres agaféssim la molla d'aquest micròfon, l'estiréssim i la tornéssim a deixar, les ones es mourien en aquesta direcció.
0: Sí, en la
2: endavant
0: direcció del cable.
2: I endarrere.
0: Sí, sí, sí.
2: I les zones S, que són una miqueta més lentes que no les zones primàries, es mourien com si agaféssim una corda i la moguéssim d'esquerra a dreta per un extrem.
0: Sí, que n'és mourien ondulant, que n'és ondulant.
2: Exacte, que n'és ondulant. Aquestes són una miqueta més, més ràpides. Però les que generen encara més, més destrosses a la superfície de la Terra són dos tipus d'ones. Són les LOW, crec que ara que es recorda, ara me recordo
0: low,
2: el nom.
0: LOW.
2: I les... espera't que...
0: Ara, anem a buscar ara, la xuleta.
2: Ara vaig a buscar la xuleta buscar... perquè ara no me'n recordo exactament del nom. Però bueno, són dos tipus d'ones que són les superficials i són les que generen les grans destrosses. Ara ho he trobat. LOW i les de Rayleigh. LOW i Rayleigh. Són aquestes dues que generen... Una genera més destrosses, diguéssim, en les carreteres, en el terra, aquelles esquerdes que veiem moltes vegades a les pel·lícules o fins i tot a la realitat, perquè generen un moviment així com de les zones S, similar, i en canvi a les zones Rayleigh, que també generen molta destrucció, però sobretot en edificis. Per què? Perquè fan un moviment com si hi hagués una... Quan venen les onades,
0: sí,
2: que doncs, generen,
0: sí,
2: aquest moviment com vertical,
0: sí,
2: i d'ascens i de descens, sí, aproximadament, i sí, per dir-ho, sí, de manera, sí, molt, molt barruera,
0: sí,
2: però que són les que afavoreixen que els edificis, sobretot, o les infraestructures, acabin afectant de manera important. Per tant, aquestes són les principals causes dels moviments sísmics i dels terratrèmols, que són els que generen aquests tipus d'ona que després afavoreixen aquestes destrosses.
0: Mm-hmm. Bé, podríem dir que els terratrèmols es produeixen fent un símil patillero, com si dos jugadors de rugbi que es van empenyent un contra l'altre.
2: Per què no? Sí, una bona metàfora.
0: I estiguessin agafats de tal manera que de cop i volta en un moment donat s'alliberen i ho tiren tot per terra.
2: Correcte, correcte, podríem dir-ho d'aquesta manera. A més a més, si ara...
0: Si hi ha una, com que hi ha una melé, doncs que aquella melé es desmunta tota i bueno,
2: i és quan alliberen aquesta energia tan...
0: Alliberen aquesta energia acumulada perquè estan tots dos apretant.
2: Correcte. I llavors, si portem els terratrèmols al nostre terreny, és a dir, a Catalunya, hem de dir que hi ha el Servei Geològic de Catalunya té una xarxa de sismògrafs. Sismògrafs són els aparells que detecten aquestes ones P i ones S i les diferents altres tipus d'ones també, i que doncs, tenen una xarxa molt ben distribuïda arreu del territori, per dir-vos. Fins i tot hi ha una estació aquí al Montseny.
0: Ah, sí?
2: I al Montseny hi ha una estació de sismògraf. Per què hi és al Montseny? Doncs no hi és perquè sí, perquè els va agradar l'entorn i va dir, bueno, el posem perquè els fajos són molt macos. No,
0: no,
2: no el van fer per això, sinó perquè com la litologia del massís del Montseny pràcticament és granítica, la roca granítica el que fa és transmetre molt bé les zones, tant les P com les S. No les posarien en un terreny una miqueta més... perquè ens entenguem, en un entorn més terrós, més de fang, perquè anéssim a l'altre extrem, perquè aquestes zones quedarien esmorteïdes pel aquest terreny més tou. Com el terreny sigui més dur, més fàcilment pot transmetre aquestes
0: aquesta
2: zones.
0: Energia.
2: Per això en el Montseny hi ha una d'aquestes estacions. I un altre aspecte important. A Catalunya hi ha molts terratrèmols? Doncs sí, doncs la veritat és que hi ha molts terratrèmols. A Catalunya és una zona moderada. Què vol dir moderada? Doncs bàsicament en el que hi ha un terratrèmol important cap al voltant d'entre 500 i 1.000 anys, aproximadament. És a dir, que els terrenys intensos doncs tenen aquest període de retorn, entre 500 i 1.000 anys. Ara bé, concretament, el Pirineu, i també especialment, perquè la zona és la que ens interessa, a la zona de la selva, és una zona d'activitat, dintre d'aquesta activitat moderada, una miqueta més important. Per què? Perquè en el cas de la selva, sobretot a la plana de la selva, Santa Coloma, Sils, Caldes, doncs hi ha dos petites plaques que es barallen, com comentaves ara tu, ara sí, tu mateix, sí, entre elles, i fan que hi hagi aquest alliberament d'energia. I precisament, si us hi fixeu, o si fixeu, o sabeu de ben segur, Caldes, què hi ha Caldes? Que és molt característic, Caldes de Malavella.
0: L'aigua de Malavella.
2: L'aigua
0: termal.
2: L'aigua termal. L'aigua termal ve de les profunditats, i aquesta aigua ve calenta. Per què? Perquè passa pel costat de zones on el magma doncs és molt calent, i per tant hi ha una surgència entre aquestes dues plaques que afavoreix que l'aigua pugui...
0: No, i que l'aigua ha anat molt avall, perquè per arribar a pedra calenta vol dir que ha baixat uns quants metres o potser uns quants quilòmetres.
2: Correcte, de fet, aquesta aigua té molts milers d'anys, molt probablement. Doncs precisament per això, a Caldes hi ha aquestes surgències d'aigua calenta, i és per aquesta causa precisament d'aquesta petita baralla entre aquestes dues petites, entre cometes, plaques que hi ha aquí a la selva. Per tant, la selva també és una zona en el que hi ha doncs molts, entre cometes, terratrèmols, però de més aviat de baixa intensitat, al voltant d'entre màxim 3 o al voltant de 4, crec recordar.
0: Bé, no? I que hi hagin terratrèmols tot sovint no és pas una mala cosa, perquè vol dir que l'energia es va alliberant tot sovint i no es carrega de tal manera que hi pugui haver un gran terratrèmol, que és el que ha passat, per exemple, ara a Venezuela.
2: A Venezuela. Doncs, i mira, i per acabar, el tema de la tecnologia que et comentava, Google i alguna universitat d'Estats Units,
0: sí,
2: tenien un projecte engegat ja de fa molt temps i que sembla que els hi ha anat molt i molt bé per poder comprovar si funcionava. I quin projecte era? Doncs aquest projecte funcionava bàsicament tenint en compte els mòbils que tothom té a la butxaca. Recordem que tenen un acceleròmetre incorporat en els mòbils. Què vol dir aquest acceleròmetre? Vol dir que detecta si el mòbil doncs el posem vertical, el posem horitzontal i el posem també si vibra. Llavors, aquestes vibracions que nosaltres de vegades podríem deixar una nit a la tauleta, al mòbil durant la nit, el mòbil detecta, l'acceleròmetre concretament, les vibracions de la zona SPI, de la zona S, concretament. I això què faria? Què fa? Perquè ho han experimentat i ho han pogut determinar. Això, ells han creat un algoritme en el que si hi ha molts mòbils que detecten
0: aquesta
2: petita vibració que ha de tenir una freqüència concreta, poden avisar amb certs segons i fins i tot en algun cas es deia amb algun minut, un minut,
0: sí,
2: per poder determinar cap a on van aquestes zones i poder avisar a la propera localitat que sigui més pròxima a l'epicentre del terratrèmol,
0: que es preparin que la cosa va calenta.
2: Exacte, i que agafin les mesures de protecció adequades. Per tant, aquests sismògrafs que comentaven que hi ha a Montseny, que són caríssims i que no pot haver-hi a tot arreu, ara mateix, amb la tecnologia dels mòbils, concretament Google i algunes universitats dels Estats Units, han pogut determinar un projecte per poder concretar una miqueta operar i prioritzar aquests terratrèmols, a veure si hi ha una miqueta més d'investigació.
0: És el que diuen el famós Big Data.
2: Doncs sí, al final acaba sent això, hi ha coses positives i
0: potser no tant. Hi ha gent que li entra la paranoia, però mira, en aquest cas potser ha servit per salvar alguna vida. Moltes gràcies, Xavi, ho deixem aquí. Reparem el vostre vehicle amb la representació i garantia de Bosch Car Service. Diagnosi, manteniment, mecànica i electrònica. Líders en tecnologia i confiança. Som Trima Motor Arbúcies. A Trima Motor Bosch Car Service tenim vehicles nous i d'ocasió. També som especialistes en vehicle elèctric. Descobriu tot el que us podem oferir a trimamotor.com, a Instagram i a Facebook. I visiteu les nostres instal·lacions al passeig Palacagüina 4, al costat de la rotonda d'entrada Arbúcies, i al telèfon 972 16 25 99. Trima Motor Bosch Car Service. Preparats per tot allò que el teu vehicle necessita.
3: Tanca els ulls i imagina. La millor música clàssica internacional emergent sonant al cor del Montseny. Del 16 al 19 de juliol torna el Villa Margarita Music Fest Arbúcies. Una sisena edició única amb grans intèrprets formats als millors centres europeus. Viu la grandesa del trio Fortuny, conjunts internacionals, espectacles de màgia i una cloenda inoblidable en plena natura al Prat Rodó. Aposta per un festival proper, inclusiu i amb sistema de taquilla inversa. L'aforament és limitat i les entrades volen. Reserva ja la teva a villamargaritamusicfest.com o al Museu de la Gavella. Organitza Associació Villa Margarita Music amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies i diverses entitats privades i comerços locals. Segueix-nos a Instagram, @villamargaritamusicfest_. Ràdio Arbúcies.
4: 107.6 FM.
5: O sigui, diuen, i ja no li contesto res més, perquè, és clar, ara diuen. Mm-hmm. Vagin dient. Diuen. Jo em sento tranquil amb l'ent en el qual les coses, a part de ser discursos, han de, diguem-ne, documentar-se. I suposo que diuen...
0: Bon dia, Nelson.
6: Bon dia.
0: Com estem?
6: Bueno, aún arrastramos resaca de la verbena.
0: A Sant Joan.
6: Sí. Llevo sueño arrastrando, ya no estoy para estos
0: totes. Sí, aquest any el Sant Joan ha sigut durillo, no sé por qué.
6: Porque tenemos muchos años.
0: Sí, no sé, tampoc vam fer res de l'altre món. Vam anar a dormir una mica tard, això sí, però ni vam tirar gaires petardos i res, no sé.
6: No, ja arrastres, te rompe la rutina a mitad de setmana
0: sí,
6: i
0: sí,
6: ja vas
0: sí.
6: Fatal tota la setmana.
0: Sí, el dijous del dematí va ser durillo, eh? Sí,
6: duro, sí, i bueno. Però bueno, mañana lo superaremos.
0: Diuen. Això diuen que ho superarem. Com diuen coses que avui aniran relacionades amb dos temes. Tenim primer els eclipses.
6: Sí.
0: Els eclipsis.
6: Sí, perquè estem ja a tocar, ja falta nada, eh? La gent que se emociona con estas cosas de las estrellas y los astros y
0: sí.
6: La luna y el sol y todo esto, estan, vamos, nerviosos.
0: Sí, no, això serà ara aquest mes d'agost.
6: Agost. Cae justo para vacaciones.
0: Uh-huh. Això ja en vam parlar amb en Xavi, però més des d'un punt de vista científic, molt estricte,
6: sí.
0: I avui ho farem des d'un altre vessant. I llavors tenim les proves PISA.
6: Sí, bueno, resultado, comentar un poco a ver cómo hemos quedado situados aquí.
0: Això, aviam si els mestres ens tiren la cabelleria per sobre. Anem per feina. Nelson, comencem per els eclipsis. Què ens has d'explicar dels eclipsis?
6: Mira, para la gente que no esté muy enterada últimamente, como hay tantas cosas que
0: sí,
6: si mundial, que si no sé, que si, ¿sabes? Esta semana que ha habido aquel terratrémol, ¿no?
0: Sí,
6: temblor en
0: sí.
6: Venezuela.
0: Terrible.
6: Claro, bueno, y luego la gente se despierta.
0: I al Japó n'hi ha hagut un altre.
6: Sí, però bueno, ahí
0: està.
6: Ahí hay cada dos por tres.
0: Al Japó, el mateix terratrèmol d'una intensitat molt similar, ni s'han immutat.
6: Hòstia, que se mueve el suelo.
0: Sí, he notat que l'edifici es movia una mica.
6: El café con leche, aquello...
0: Sí, i baixes a baix a la recepció, els japonesos estan tan tranquils.
6: Ahí está todo, claro, son otras culturas. Fíjate que es un extremo y otro del mundo.
0: Bueno, també,
6: nunca mejor dicho.
0: També tenen més experiència i també a base d'hòsties han après que ho fan les cases ben fetes. Ja. O cada dos per tres s'hi trobarem, perquè al Japó hi ha molta activitat sísmica, no?
6: Sí, es lo que quería convencer Zapatero ahora de ponerse a edificar a tope en Venezuela, pero no le han dado tiempo. Zapatero estaba por ahí por edificar también.
0: Ah,
6: quería, sí?
0: Sí,
6: quería hacer
0: de todo. Hagués fet bé, ho hagués fet ja amb...
6: Pero no le ha dado tiempo.
0: No le ha dado tiempo. Bueno, ya veurem si le da tiempo o no.
6: Bueno, vamos a centrarnos a lo que es esto.
0: Venga.
6: Próximo 12 de agosto.
0: Sí.
6: Está previsto que haya un eclipse, que pase un eclipse aquí que se pueda ver en España.
0: Sí.
6: Vale. Las zonas donde mejor se empieza a ver, digamos, porque claro, cuando pase el eclipse tiene como un núcleo, ¿no? Una parte que lo ves total. Este eclipse será total.
0: Sí.
6: Por ejemplo. Sí. Pero claro, tú según desde las coordenadas que estés, lo puedes ver más cubierto, menos cubierto. Para verlo total tienes que estar justo en una franja.
0: Acá, la ombra que fa la lluna tapant totalment el sol
6: sí.
0: Està en unes latituds diferents.
6: Ahí está.
0: I és que hi ha una màxima i una mínima que més o menys tapa. Després
6: sí.
0: És anular, ja és allò que es destapa una mica d'un costat. Llavors ja no és un eclipsi total.
6: Claro, anular se llama igualmente otro tipo de eclipse. Tú cuando lo ves aquello que el, por ejemplo, el anular es el que pasará en el 2028, ¿vale? Que es también ha de pasar justo en el centro, le llaman anular a este porque queda como
0: Una corona,
6: como una corona alrededor, sí, ¿sabes? Entonces sí, sí, es muy curioso porque claro, parece un anillo de fuego.
0: Sí.
6: Dicen, ¿no? Uh-huh. Estos son los anulares. Los otros son eclipses totales.

0: FM.
1: Esteu escoltant, amics i residents, a la sintonia de Ràdio Arbúcies. Fem una pausa i tornem després del butlletí informatiu.

0: Rescat Info.
1: Són les 8. Bona tarda. La conductora de l'autocar que aquest matí s'ha accidentat al centre de Lleida donant negatiu en la prova d'alcoholèmia i de drogues. Segons l'últim balanç de salut, les 4 persones que estan ingressades a l'UCI evolucionen favorablement i hi ha una vintena de persones encara a l'hospital. La policia està investigant les causes del sinistre. Veneçuela declara 7 dies de dol oficial per les víctimes del doble terratrèmol de la setmana passada. El balanç amb la xifra de víctimes s'ha d'actualitzar al llarg d'aquesta tarda. De moment, el govern comptabilitza uns 2.000 morts i 10.000 ferits. L'expresident espanyol José María Aznar esmena Alberto Núñez Feijóo i rebutja que el PP s'acosti a Junts per mirar de desbancar Pedro Sánchez. L'exdirigent popular ha apel·lat a una majoria nacional, diu que passi per una entesa amb Vox i amb els dissidents interns del PSOE. El president de la Generalitat qüestiona la retirada dels peatges de les autopistes catalanes. Salvador Illa reconeix que hi ha un problema de saturació a la P7 i demana una reflexió sobre les decisions que es van prendre en el passat. La calor del mes de juny ha provocat com a mínim 218 morts prematures a Catalunya. A tot l'estat, la xifra s'eleva fins a les 1028. La majoria de morts per calor, 8 de cada 10, s'han produït just després de l'onada de calor del voltant de Sant Joan. La policia escorcolla per segona vegada les instal·lacions de l'IRTA Cresa per demanar l'origen del brot de pesta porcina a Catalunya. Ho va fer ahir a instàncies del jutge que investiga el cas. Com la primera vegada, es van endur documentació i algunes de les mostres amb què treballen els investigadors. La Fúmiga, la Ludwig Band, Sopa de Cabra, Pastora o Alosa són alguns dels caps de cartell del Festival Acústica que se celebrarà a Figueres del 27 al 30 d'agost, un certamen que arriba a la 23a edició amb les guitarres de protagonista. I al jaciment dels Casots, a l'Alt Penedès, han descobert el crani d'una espècie animal prehistòrica única al món. La troballa confirma el valor internacional d'un dels jaciments paleontològics més importants de Catalunya. Esports.
2: Joan Laporta assegura que defensaran la integritat i la identitat del Barça en la seva presa de possessió com a president de l'entitat. Laporta, que ha encetat avui el seu tercer mandat, assegura que ja poden fer front a qualsevol incorporació, inclosa la de Julián Álvarez. Al Mundial, Anglaterra s'acaba de classificar per disputar els vuitens de final. Ha superat per 2-1 la República Democràtica del Congo, remuntada inclosa als 700. I en ciclisme, Tadej Pogacar arriba avui a Catalunya 3 dies abans que comenci el Tour de França dissabte a Barcelona. I equips com l'Ineos i el Visma fan un entrenament específic al circuit de Barcelona-Catalunya per preparar la contrarrellotge per equips inaugural de dissabte.
1: L'estabilitat atmosfèrica s'accentuarà més durant els pròxims dies. Aquesta situació es traduirà en un dia de sol sense nuvolades de tarda, demà dijous, i les temperatures pujaran lleugerament i farà una mica més de calor. Les màximes més altes rondaran els 37 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
0: 3CAT Info.
1: Ara passen 3 minuts i mig de les 8 del vespre. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré fins les 9 repassant l'actualitat.
0: 3CAT Info.
1: I comencem a Lleida, perquè es continuen allà investigant les causes de l'accident d'un autocar al centre de la ciutat aquest matí, que ha deixat 44 persones ferides. S'han analitzat les dades del tacògraf i s'han fet proves d'alcohol i drogues a la conductora, que ha donat negatiu. Dels ferits, 4 persones continuen encara a la UCI i evolucionen favorablement. Lleida, Julià Albacar.
3: La Guàrdia Urbana de Lleida ha pres declaració ja a diversos testimonis dels fets i també s'han fet les proves d'alcohol i drogues a la conductora, que era novell i feia pocs dies que havia començat a treballar a l'empresa. També s'està analitzant el tacògraf.
4: Ràdio Arbúcies.
5: L'emissora que escolten les altres emissores.
4: 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 25 graus i una humitat del 59%.
7: No us equivoqueu pas, no. Esteu a la sintonia de Ràdio Arbúcies i esteu escoltant el programa Amics i Residents. 18a temporada.

0: Les recomanades de la Marta Rubió.
1: Bon dia i bon dissabte. Espero que la Revetlla de Sant Joan anés bé. I bé, avui la secció de les recomanades ve una mica més tranquil·la respecte a les setmanes anteriors. Aquest cap de setmana és tranquil·let, aquest cap de setmana podem descansar, però us porto un parell d'activitats de cares a la setmana vinent. I és que el dimecres que entrarem ja al mes de juliol, serà 1 de juliol, doncs tornen les sardanes dels dimecres, d'acord? I seran a les 10 del vespre a la plaça de la Vila, amb la copla L'Arbocienca. Us avanço ja doncs, que aquest mes de juliol tindrem dos dimecres de sardanes, un serà doncs, aquest dimecres 1 de juliol i el proper serà el dia 15, d'acord? I bé, i l'altra activitat que us porto per aquesta setmana és el sopar de dones, que organitza anualment l'Associació de Dones d'Arbúcies, d'acord? Està obert a totes les dones del poble, d'acord? Us heu d'apuntar a la Gavella, teniu temps fins demà diumenge 28 de juny, i el preu, per les que són les sòcies de l'entitat ADA, l'Associació de Dones d'Arbúcies, doncs el preu és de 17 euros, i les que no són sòcies és de 22. Us recordem també que quan aneu a fer el pagament a la Gavella ho heu de fer-ho amb efectiu, i si pot ser amb l'import just. I bé, això és tot per aquesta setmana i ens trobem la setmana que ve amb més activitats. Que vagi bé.

0: Arbúcies acull la sisena edició del Villa Margarita Music Fest. El festival, segons es defineix a si mateix, amb la intenció d'apropar artistes de gran qualitat a un públic divers en un clima especial i únic que facilita l'accés a la millor música, desitjant aportar una experiència inoblidable. Els i les joves intèrprets convidats són grans artistes emergents de la música clàssica escollits per les seves altes qualitats comunicatives procedents de les millors universitats de música d'Europa. Però no només hi ha músics, també hi participen artistes locals i internacionals de diversos camps artístics, pintors, escultors, fotògrafs, que comparteixen alhora una motivació d'expressió i proximitat que el fan únic i multidisciplinar per fer-ne una experiència plena tots, en tots els sentits. Per parlar d'aquest festival, ja són uns vells coneguts que gairebé els hi podem posar-los un nom a les cadires, perquè ja em porten uns quants anys venint aquí. Tenim amb nosaltres aquí a l'estudi a la Lali Vives, bon dia.
1: Bon dia.
0: Tenim també amb en Joan Furió Sènior.
2: Hola, bon dia.
0: I tenim amb en Joan Furió Júnior via telefònica.
3: Hola, què tal? Bon dia.
0: Que el tenim una mica lluny. Aquesta vegada el tenim a Viena.
3: A Viena, sí.
0: Molt bé. Doncs gràcies a la màgia de la ràdio us tenim tots tres juntets, juntament doncs, aquí a l'estudi. I bé, anirem a començar. Gràcies per venir una vegada més i començarem el tema. Com esteu?
1: Molt bé, moltes gràcies per convidar-nos. Ens agrada molt venir aquí a la ràdio. I estem molt agraïts per poder estar aquí i parlar del festival.
0: Fantàstic. Sisena edició. No sé si quan vau començar us ho vau plantejar, que en faríeu tantes.
4: No, la veritat, bueno, no ens vàrem plantejar res, vàrem començar, però bueno, ens va agradar, no? I hem anat continuant i ha tingut molt bona acollida i hem anat continuant molt a gust. Sí. Uh-huh.
3: Li hem agafat el truquillo ja, el gustillo ja una mica quasi com que no ho podríem deixar, no? Ara ja.
0: Ja, ara us agafaria el mono de fer festival.
3: Sí.
0: Sí. De fet, ja em feia amb alguna de les primeres entrevistes que vam fer, ja em vas explicar tu, Joan, que ja n'havíeu fet un on viviu abans.
4: Ah, sí, bueno, jo havia fet un, però fa molts anys, d'això, o sigui, deu de fer uns 40 anys ja, al Montseny. Jo abans vivia al poble del Montseny i allà vam muntar el Festival del Montseny. Va durar 2 anys perquè, bueno, era molt cansat perquè fèiem concerts a diferents pobles i a més muntàvem els escenaris a cada poble amb bales de palla i, bueno...
0: Era una cosa era més feixuga.
4: Era maquíssim, però...
1: I no tenia l'equip que té ara.
4: Això és veritat.
0: Però és que el poble del Montseny, és que quants habitants té? És que és molt petit. I més està allà amb un cul de sac, no? Allà sí. Entre el Montseny, entre el sí. Pla de la Calma, el Turó de l'Home i la Banda de Vic, no sé, és una cosa tot...
4: Sí, sí, bueno, no me'n recordo, però bueno, en el poble igual érem 10 o 12, no? 20 com a molt.
0: 10 o 12?
4: Bueno, jo... En el que és el poble, jo diria que sí, en el nucli aquell. I en tot el municipi, no sé si són 100 i pico, la veritat no sé si ho dic bé, perquè... Però crec que érem en aquell moment 160 o alguna cosa així, amb sort. Sí. Però clar, fer alguna cosa allà a la plaça atreia gent de tot el voltant, s'omplia de gent, molt maco. I tots aquells pobles d'allà. Encara no existia allò de la música al parc, per exemple, llavors doncs va ser com un pròleg d'això.
0: Va ser com un punt de referència, no?
4: Sí,
0: de
4: dir, bé, sí.
0: Va durar 2 anys, però va tenir el seu què, no?
4: Sí, sí, per
1: molt
4: mi,
1: intens,
4: mira.
1: Molt intens. Sí,
0: però és clar, aquest coquet va quedar.
4: Exacte.
0: Va quedar, i com us vau venir a Arbúcies, no sé si de bon primer que vau venir a Arbúcies ja ho teniu en projecte, o és una cosa que va anar sortint?
1: No, va anar sortint, perquè, de fet, al principi la casa la teníem d'una manera que no es podia fer, no? Vull dir, el piano de cua el teníem en una habitació petita, i a mesura que el Joan va marxar de casa per estudiar fora, doncs vam canviar la casa i al posar el piano de cua a la sala i obrir-la i tot plegat, el Joan està fora i vam començar a fer concerts a casa... I el Joan un dia, el sènior, va dir: ostres, podríem fer-ho en sèrio, això, no? Sí. I d'aquí va sorgir la idea, no?
0: De... Sí, fèieu concerts en petit comitè amb amics.
1: Exacte.
0: O amb gent coneguda,
4: sí,
0: no?
4: Sí, assajos generals, per exemple, o això. Però, de fet, va ser el Júnior el que
1: el
4: junior,
1: va dir... Exacte, sí, va perdó. Ser, sí, la, ah, volia primera, dir el Júnior.
3: La primera crec que va ser... o sigui, com que es va anar embolicant la troca i vam acabar fent el festival, però just això van remodelar... Bueno, per qui no conegui, per qui no hagi estat al festival, el festival es fa en una casa històrica amb jardí, que hi ha un piano de cua i tal, i és un escenari bastant recollit, però realment hi acaba capiguent bastanta gent, però és tot amb un contacte molt estret entre artistes i públic, i bueno, com has mencionat, doncs ja... exposicions d'art i etc. Però això va començar quan es va posar a la disposició d'on es fan els concerts a la casa amb les reformes i tal, un estiu no sé com, però vaig comentar amb un amic que igual feia un concert a casa i també es va animar, ah, pues venga, jo també, no sé què, un amic de crec que el Gerard de Barcelona, i li vaig anar dient a algun altre amic i tothom estava superanimat. Ai, sí, pues que guai, fem alguna cosa, no sé què. I jo crec que això va ser el que va començar. Llavors li vaig dir a bastanta gent, i també de Londres i d'Andalusia, va venir el primer any l'Antonio també, i va ser bastant sobre la marxa. I un mes abans ens vam trobar, o quasi menys que un mes abans, dues setmanes abans, que teníem pues, 10 músics que venien a fer concerts, sí. I sobre això vam posar-li el nom, vam organitzar-ho tot, vam buscar cartell. Sí, va ser heavy, una superfeinada que ens vam fer sin comerlo ni beberlo, no?, el primer any. I va quedar genial, i jo crec que va continuar perquè tothom li va agradar tant i va ser tan bomba, no?, i tant, i va aportar tant també al poble i tal, que llavors des d'allà l'hem anat perfilant. Mm-hmm. I jo crec que cada any pues, va guanyant forma també, i anem progressant en diferents aspectes. I jo crec que és realment per nosaltres, i per mi, i per tot l'equip, perquè som nosaltres tres, però també tenim l'Arola Masquer, que també tocarà al festival, que també porta la web i algun disseny del programa i també idees, no? I la Júlia Moner, que porta les xarxes socials. Crec que és un honor, un plaer, sobretot, i un privilegi, un honor poder fer aquest festival Argúcies, perquè creiem que aporta moltíssim a la comunitat, al poble, a tothom qui participa i a tothom qui escolta els concerts. És realment una confluència de moltíssimes coses i moltíssima gent. O sigui, tenim tots els músics que estan tots els 5 dies aquí a Argúcies, que sempre són entre 10 i 15, nosaltres, els de l'equip, tot el públic, que en total gent que passa com espectadors únics, doncs deuen acabar sent 300, 400, perquè també hi ha l'últim concert al Pretodó que ve més gent, tots els artistes que porten pintures, escultures, etc. I després tots els col·laboradors, comerç local, entitats i la Diputació i l'Ajuntament, i realment tota aquesta gent conflueix en el festival a fer una cosa supermaca, que tothom és molt maco de veure, com a tothom li aporta moltíssim, i és també una com un caldo de cultiu de creativitat, no? Perquè tota aquesta diversitat de gent de diferents llocs, de diferents andares de la vida, no? De diferents, que fa diferents feines,
0: llocs, sí,
3: i que té,
0: sí.
3: I diferents, sí. Idees i ideologies i tot, no? Doncs allà, disfrutant de l'art i de la natura i tal, és algo molt interessant, trobo, i molt, molt maco. O sigui que jo crec que això és una de les raons per les quals continua, i cada cop amb més força.
0: I tot va sortir d'un purparler, o sigui, és allò...
3: Allò ens vam liar.
0: Idees,
3: sí.
0: D'aquella, mira, podríem, sí, fer això. I, sí. I d'aquí, de mica en mica, va agafant, sí, sí, forma, i es converteix en un festival que ja porta 6 anys i que ja comença a tenir un bagatge important.
3: I un prestigi, també. Sí,
0: sí, sí. Sí.

0: anunciat també ara a Catalunya Música hem sortit, ens van fer un article a La Vanguardia també, molt, molt maco.
1: Bueno, es va fent un nom, té una continuïtat, i això sembla que no, la continuïtat, sí, la perseverança, sí. I encara que sigui un format molt reduït, però això acaba agafant, doncs, cert relleu, certa importància. I bé, clar, porteu talent jove que es renova, però, no sé, potser en alguna edició ja posats a fer volar coloms, us haureu de plantejar de recuperar gent que hagi passat pel festival, sí, i fer una trobada de germanor, no? Amb tota aquesta gent que van començar amb el primer, amb la primera edició, i fer un remember, no? Potser?
2: Sí, és molt bona idea.
3: Pues sí, seria bona idea, sí.
2: Sí, bueno, en quant a lo del talent jove, continua sent talent jove, però no tan jove, vull dir que també ha anat evolucionant en aquest aspecte, no? Que, perquè, bueno, hi ha bastants dels que ara actuaran aquest any que ja és una altra generació, que poden estar entre els 35 anys o al voltant d'això, no? Són joves, però vaja, són gent que ja té una trajectòria feta,
1: que té un bagatge.
2: Ja té un bagatge i això, sí.
3: Ja estan en una carrera consolidada.
0: Sí, sí, entre una barreja entre consolidada i músics,
2: sí,
0: emergents.
2: Exacte, l'any passat, per exemple,
0: amb molt potencial, no?
2: També va venir un que era professor de l'ESMUC,
0: l'Alan
2: Branch. Aquest any també vindrà la Margarita Kozlowska, que està en Madrid, no?
3: Sí, a l'escola Reina Sofia.
2: La Reina Sofia de Madrid. I clar, això, aquesta gent es queda allà també, hi ha aquest canvi d'impressions amb gent més jove i amb gent mitjana, diguem, i bueno,
1: hi ha un aigua barreig. No semblava, sí, que les primeres edicions es centrava molt en talent molt emergent, amb gent que estava allò, sí, acabant, sí, el seu procés de formació, sí, però veig que sí, que això ha anat evolucionant, i que precisament, sí, potser per aquest procés d'agafar certa volada, cert prestigi entre el món musical, doncs està traient també que vingui gent més veterana.
2: Sí, sí, sí. I lo maco és això, aquesta barrija, no? D'elles. Mm-hmm. Tant de públic...
0: Però sí que seria xulo de fer una edició d'un Remember, sí, o fer una superedició, sí, amb tots els músics que han passat.
3: Carai.
0: Però el primer, segon, tercer, no, tots ja una super trobada.
1: Sí. Llavors potser no haureu de fer un 4 o 5 dies, o potser haureu de fer un mes, perquè és clar.
0: Sí.
1: Doncs bé, si us sembla, anem amb el programa d'enguany, eh? Això ja ho deixem per d'aquí 2 o 3 anys, deixem que passi una mica més de temps potser, i anem, doncs, per la programació, i això comença exactament el dimecres 15 de juliol, i no comença a Arbúcies, això comença a la Casa de les Arts de Girona, que això em sembla que l'any passat ja ho vau fer.
0: Sí, així mateix. Fem una col·laboració que ens agrada fer amb la Fundació Girona Est i a la Casa de les Arts de Girona, i aquest any ho fem com una preinauguració del festival, on gairebé tots els participants del festival farem un concertet a Girona, sí, per ja obrir la gana, diguéssim. I també, doncs, fer-ho saber a Girona, no? que aquest festival...
1: Home, els de la capital ho han de saber, que Arbúcies es fa alguna cosa, eh? Els hem de passar una mica la mà per la cara.
0: Exactament.
3: Sí. És una col·laboració especial també entre Girona Est i Fundació Marlex.
0: Sí.
1: I aquí no ho posa, diu, preinauguració, suposo que hi ha com una mena, per dir-ho fàcil, com un popurri de lo millor del que és el Villa Margarita, suposo.
0: Sí, és un tastet de lo que serà, no? Tots els artistes interpretaran, faran una petita actuació, cadascú una o dues peces, i així podran tenir, la gent es podrà fer una idea de què serà tots els concerts del festival. Sí, aquesta és la idea.
1: Uh-huh. I veig que aquesta idea funciona bé, perquè si és el segon any que ho feu, és que hi ha hagut bona entesa allà amb la gent de Girona, que ha tingut el seu èxit allà, i que segurament l'any,
0: sí,
1: que ve,
0: sí,
1: també es farà.
0: Els agrada molt, i han confiat també, li han donat molt de suport en el festival, i han cregut molt en tots els valors que té el festival i en el projecte. Creuen que és una molt bona idea, tot el que he explicat abans, no? Totes les coses guais que aporta aquest festival, i és una manera que tenen de mostrar el seu suport i, a més, doncs, de presentar-ho a nous públics a Girona. Sí, sí.
1: D'aquí ja passem al dijous 16, ja a Villa Margarita, amb la tradicional inauguració a les 6 de la tarda. I bé, doncs aquí els anfitrions es lluiran, no? Perquè se no es cobriran foc. Bueno, obriran els concerts, vaja. Sí, més que el foc, millor no tocar-lo gaire perquè fa molta calor.
3: Escalfarem l'escenari.
1: Això.
2: El dia de la inauguració sempre... Clar, ho feia el Claret Papiol, que ja fa un any i poc que ens va deixar, no? Ja l'any passat ja no ho va poder fer. I, bueno, doncs no hem substituït amb ningú. Llavors comencem directament a fer el concert nosaltres.
3: Nosaltres, sí. No? Exacte, tocarà...
0: Sí, fem nosaltres tres i després, bueno, fan això, l'Ali, el Joan, piano i guitarra,
2: i guitarra sola. Molt variat, això sí que ho farem, estils molt diferents de música. Bueno, també dir que tota aquesta informació està a la web, vull dir que el que estigui interessat, si entra a villamargaritamusicfest.com, amb aquesta web tenen dia per dia, està el programa del que tocarem, i també està el currículum de cada un dels
1: participants de cada jornada.
2: O sigui que allà tenen tota la informació ben posada.
3: També es pot fer la reserva d'entrades també a partir de la web. Des de la web està molt fàcil.
1: Tot des de la pàgina web es poden aconseguir les entrades, es pot aconseguir la informació. A nosaltres també ens heu enviat un fulletó d'informació de premsa fantàstic, això no ho fa tothom, sigui perfecte. Però és que, a més, llavors, diguem que vosaltres feu aquesta primera part aquest dijous, però llavors hi ha un entreacte, que aquí hi ha aquest pinzellada, que això l'any passat ja ho vau fer, no sé si abans ho havíeu fet, que hi ha una actuació.
0: Aquest any tindrem màgia. L'any passat vam tenir una actuació de circ, i aquest any tindrem un espectacle de màgia a càrrec del Pau Borrell, que és un mag que és a Vilobí, i de fet va venir en una de les primeres edicions,
3: la segona,
0: i va ser genial. És mag i jo li diria també còmic. Fa una és molt, molt divertit i molt carismàtic, i realment serà, jo crec que serà una bona pinzellada, com dius.
3: I és una actuació molt fora de lo comú. Ell a la seva pàgina posa il·lusionista. És molt com ven el truc i la màgia, realment és molt, molt màgic, perquè sembla que no faci res i de repente, paf!
2: Sí, és com ell diu, no? Que la màgia està amb això, amb com es presenta i com es fa, no? Que el truco, doncs, bueno, és el truco, tu l'aprens i ho fas i ja està. Però la màgia està amb
1: saber vendre
0: tot el que
3: l'envolta.
0: L'arte de la...
2: I ho fa francament bé.
1: A part de que puguin fer desaparèixer un avió o travessar una paret o transportar-se o volar.
0: A veure què fa.
1: Molt bé, llavors, llavors la jornada continua, no?
0: Sí, i acabem el dia amb el Trio Fortuny, que està format per Pau Codina, que és un violoncel·lista que l'any passat vam tenir el plaer de que ens va oferir un recital com a solista, el Joel Verdolet, violinista, i el Marc Heredia, piano, que és un trio dels més reconeguts avui en dia, tant a Catalunya com internacionalment. Estan de fet de residents aquesta temporada al Palau de la Música. I clar, és un honor fantàstic tenir un concert del Trio Fortuny.
1: No, o sigui, no són quatre replegats, no, gent amb amb una carrera solvent, o sigui, ja no són joves sortits de la universitat.
3: Sí, toquen a l'Auditoria Girona, Perelada,
2: els millors festivals.
1: Per això que aquí no sabem la sort que tenim aquí a Arbúcies de poder tenir aquest festival i poder tenir aquest talent aquí.
2: Allà mateix,
0: just el dia després toquen a Perelada, al Festival de Perelada.
1: I vés a Perelada. Sí. A part que els veuràs lluny. Els veuràs lluny.
3: Exacte.
0: Sí, sí, sí. I aquí els tens allà mateix. Allà mateix.
1: Clar, els tens allò a cau d'orella, pràcticament.
2: S'has d'anar amb cuidado amb l'arc, que no...
1: Que sí, que no treguin l'ull. Passem al divendres 17 de juliol.
3: Sí, el divendres 17 al matí tenim un concert especial pel Tom. Ja és un clàssic dins del festival, que venen doncs, de l'associació Montseny Guilleries, venen els usuaris, les persones que estan en aquesta associació, i venen al concert. Fem un concert especial per ells, on també tots els músics fan una petita intervenció. És un concert meravellós, ens encanta que vinguin perquè són un públic super agraït i carinyós, bestial, o sigui...
1: Potser massa carinyós a vegades, sí, fins
3: no,
1: i tot.
3: No, però ens agrada molt. I tenim la sort de tenir la Fundació La Caixa que subvenciona aquest concert bueno, i és un clàssic que ens encanta que vinguin. Després fem un esmorzar amb ells, que bueno, venen tenim coca de la pastisseria Aima, de la pastisseria Mir, que ens ofereixen la seva...
1: Per acabar d'endolcir
3: la jornada. Al matí. I bueno, doncs és un concert també molt màgic i molt, molt fora de lo comú. O, bueno, fora de lo comú és diferent, no? Perquè venen persones doncs, també diferents. Bueno, a mi m'agrada molt l'Arbúcies perquè sempre els he vist que formen part del poble, no? Que els veus doncs, fent feines, feinejant, i sempre des que estic a Arbúcies els he vist i sempre m'ha agradat molt tenir aquesta normalitat, no? Amb ells.
1: Formen part del paisatge humà d'Arbúcies, sí.
3: I aleshores m'encanta que puguin també venir al festival d'aquesta manera, no? A part també venen al Prat Rodó i no sé si algun dia venen als altres concerts, però bueno.
1: Fins i tot venen aquí a la mesura a fer ràdio i tot.
3: Ah, pues molt bé.
1: Venen un dia i fan una activitat, no? Són gent activa que els hi fan fer coses molt diferents i molt variades.
3: Que és genial que sigui que puguin formar part de la nostra societat d'una manera totalment normalitzada.
1: Bé, doncs aquesta és el divendres, que té aquest extra al matí. I llavors, a la tarda tornem a fitxar, a partir de les 6 de la tarda es reprèn els concerts i aquí tenim una intervenció internacional.
3: Això, em feia molta il·lusió portar un acordió. Penso que és un instrument molt popular i que no s'escolten molts concerts d'acordió. I vam trobar aquest acordionista que té premis i que ho fa molt bé i, bueno, i que hem tingut la sort de que pugui venir. I
1: com el vau enganyar? Com el vau convèncer?
3: Bueno, ell també ens havia vist a nosaltres al festival i ja havia tingut referències i tenia moltes ganes de venir. I mira, vam tenir sort que tenia ganes de venir i va dir sí,
1: es va apuntar,
3: sí.
1: Es va
3: apuntar, sí, sí.
0: El Otavio Assis Brasil, que és de Brasil.
1: Sí. Sí, sí, sí. Octavio de Assis.
3: Octavio de Assis.
2: Brasil. Jo pensava que el Brasil era només el país d'on venia, però és el cognom.
0: És de Brasil, també.
3: Sí.
1: I ha pogut venir també perquè va patrocinat. Bueno, té un patrocini.
3: Té un patrocini de l'Àfrica Cardiel, agent col·laborador, i...
0: Del Banc Santander.
1: Sí, és el Banc Santander d'aquí d'Arbúcies, sí, sí. És l'agent col·laborador de la sucursal d'aquí d'Arbúcies.
3: I tenim la sort que l'Otavio d'Assís viu per aquí, a Saragossa.
1: Viu
3: a Saragossa, exacte. I que aleshores ho té una mica a tocar.
1: Assís no ho té tan lluny, eh?
3: No ho té tan lluny.
1: Llavors, tornem a tenir aquesta diguem-ne, separació entre aquesta primera actuació i tornem a tenir la màgia d'en Pau Borrell i continuen els concerts a partir de 2:15
2: bueno,
1: de 8.
2: A la mitja part, a més, també vindrà l'Anna Colomer, que altres anys també ha vingut, que llavors prepara uns tastets, així, alguna cosa molt especial que ella sempre... Ah, no? I, bueno, també ho tindrem, això.
1: Sí, tindrem màgia amb un toc gastronòmic.
2: Amb un toc gastronòmic, sí, senyor.
3: De Bosch, es diu, no? L'Anna Pumel, que té l'empresa de Bosch, es diu.
2: Va, i després vindrà aquest duet de Paganini en París, que és Rafael Beró i Jean-Manuel Beth, que són guitarra i violí, que són francesos, i bueno, una gent molt interessant. El Rafael, doncs, fa molts anys que el segueixo, perquè havíem coincidit en més d'un curs i tal, i bueno, és un guitarrista super expressiu, no? És segur que a tothom li agrada, perquè és explosiu, no? La seva manera d'interpretar i de moure's i tal, i bueno, hi ha una tècnica fenomenal, no? I el duet, pues molt bé, ja fa molts anys que ho fan, amb un programa molt maco, Paganini tocant alguna obra d'ell mateix, del Rafael, que també fa alguna composició, i bueno, pues això també un concert que crec que serà molt bé.
0: I ens presenten el seu nou àlbum que han gravat fa poc, també.
1: Mm-hmm. Sí. Perquè també ells són francesos, però estan

0: bàsicament pues, va d'hotel en hotel o de festival en festival i sempre està connectant una cosa amb l'altra, que és algo molt curiós que no m'havia trobat mai amb ningú.
1: Sí, hi ha molts artistes sí. Que, esclar, si tenen molts concerts, la seva vida no pot estar anclada en un lloc, sinó que té que ser un nòmada de la música i...
0: Sí. Rodamons, total.
2: Rodamons, carai.
1: Molt bé, doncs aquí ja passem al dissabte, el dissabte 18, i aquí sí que és pur i dur programa normal del Villa Margarita a partir de les 6 de la tarda, amb l'Arola Masquer García, el violí, i l'Aimé Taranni, que aquesta noia la vam poder veure l'any passat també, l'Aimé.
3: Sí, l'hem vist l'any passat i l'hem vist també al concert de presentació que vàrem fer per Setmana Santa.
2: Sí, per Sant Jordi.
3: Que també va coincidir que estava, perquè aquest any l'Arola Masquer i ella han preparat tot un programa, de Turina, i un compositor anglès que no recordo el nom.
0: Delius.
3: Que per això ha rebut una ajuda econòmica bastant important per fer tot un treball sobre això, i han estat tocant juntes tota aquesta temporada i just tenien un concert a València i no sé si algun més, i
0: a l'Atlàntida
3: de Vic també. Uh-huh. I vàrem tenir sort d'això, que estàvem per aquí, i vàrem poder venir també al concert de presentació. Uh-huh. I bueno, pues, això, tindrem un concert de violí i piano,
2: que fa molt temps que toquen juntes i tenen una complicitat molt especial, i val la pena.
1: L'Arola és una vella coneguda,
2: sí, tant.
3: Sí, forma part del
2: de l'equip organitzador, no? Sí.
1: Llavors, aquí tenim un entreacte un altre cop. Aquesta vegada no tenim màgia. Què tenim?
3: Pues vindrà el Javier Ponce, que és un artista que sempre ha col·laborat amb nosaltres. Ell és malagueny i bueno, sempre, fins ara, cada any havia fet unes copes gravades amb dibuixos seus. Bueno, és que és algo molt especial el que fa, no? I llavors doncs també posa el nom de cada artista, i si és un violinista doncs fa algun dibuix, sí, que tingui algo a veure,
2: personalitzat.
1: Grava el vidre de les copes.
3: Sí.
2: Grava el vidre de les copes
1: en directe, en el mateix moment.
2: Exacte,
3: i al migdia, a la mitja part entre els dos concerts, ell estarà allà en una taula fent això en directe, i bueno, qualsevol persona del públic el que estigui interessada pues, li pot fer una copa per ell i, uh-huh. I això, no?
1: Uh-huh. Ja li dona temps a la parada del mig temps, mitja part, perquè esclar, si té molta requesta...
3: No, ell el que va fer és va portar unes quantes ja preparades, i en tot cas potser millor posar el nom o fa alguna cosa així, no? Uh-huh. Perquè si no, clar, a la mitja
1: ja les té mig tonejades.
0: Ho grava amb una velocitat que és increïble.
3: Sí, val la pena.
2: Va tota màquina.
0: Sí, va tota màquina, com...
1: Deu tenir un pols.
0: Com qui dibuixa amb el dit a la sorra, així, pum, pum, pum, doncs ell fa el vidre i li queda genial. És increïble.
1: Deu tenir un pols ferm, aquest home.
2: Un pols bestial.
0: Total, sí.
1: D'aquí passem a 8:15 amb la Júlia Merino.
2: La mezzosoprano malaguenya, que va fer un màster d'òpera a la Guildhall. Una mezzosoprano està tocant cantant per moltíssimes sales, i acompanyada de la Margarita Kozlowska, que també és professora al Reina Sofia, que són escoles d'alt nivell, no? I ens portaran un programa de romanticisme i música espanyola, i bueno, podrem fer un viatge molt maco.
3: Sí, a tothom que li agradi Schumann, el cant disfrutaran.
2: Perquè
3: és totalment professional, podríem sentir perfectament al Liceu, una veu impressionant.

0: la sisena edició del Villa Margarita.
1: Sí.
0: I bé, parlant de traques i d'acabar, doncs clar, també està anunciat el concert final del Villa Margarita Music Fest dins del cicle Notes d'Aigua, que també és una altra tradició que no es va fer les primeres edicions, però que després per com una cosa natural que havia de ser, es va integrar en el sí. cicle Notes d'Aigua com una cosa ja indestriable, ja és acabar el Notes d'Aigua i el Villa Margarita amb aquest espai del Prat Rodó tan fantàstic, on hi haurà aquesta mena de popurri o de resum del que és la Villa Margarita, però oberta a tota la gent del poble que no hagin pogut estar en el petit comitè de la casa, doncs ho podrà tenir un espai una mica més ampli com és el Prat Rodó.
1: Sí, que no hagin pogut estar o que vulguin repetir.
0: Ah, també,
1: exacte,
0: també.
1: Perquè també és diferent a l'entorn, no? Està al Villa Margarita és una cosa i està a la Riera doncs és una cosa molt diferent. Llavors, tots coneixem el Prat Rodó, que és l'entorn és immillorable. Llavors, aleshores, doncs és un luxe poder tenir aquest escenari amb un piano de cua, una sonorització molt bona que ens proporciona l'Ajuntament, i que això fa que pugui ser un concert de superqualitat. De fet,
2: jo crec que és fantàstic el format, perquè és molt poc habitual que puguis anar a un concert i sentir actuacions de varia gent fantàstica, diverses formacions fantàstiques en el mateix concert, no? Normalment és un artista o dos, i aquí podrem sentir a tots els que han participat al festival, no? Pues 6 o 7 actuacions i allò 10-15 minuts cada un tocant els hits que més els hi hagin agradat del festival en aquest lloc fantàstic. Bueno, és fantàstic i fantàstica idea de l'Ajuntament de fer-lo allà. És molt agraït sempre a l'Ajuntament d'Arbúcies, a la Regidoria de Cultura, per posar en valor el festival i organitzar aquest concert al Prat Rodó, no? És fantàstic, jo crec.
0: Perquè el lloc com a sonoritat, jo crec que és molt bo, que no hi ha coses estranyes. És un lloc que és recollit, però que per fer aquestes històries així amb concerts, amb actuacions en directe, funciona força bé. O sigui, vosaltres que sou els professionals, sabeu si el lloc té possibilitats.
3: És necessari tenir un bon equip d'amplificació, això sí, però clar, és un lloc silenciós i bueno, sí, el clima que es crea és molt agradable, sí.
1: I de fet, amb molta gent que parlem sempre, ostres, és que aquest lloc és meravellós. Clar, hi ha moltes fotos d'amics que t'envien que estan enfocant els arbres, no? O sigui, amb la música i tal, però que nosaltres no sortim allà als arbres, vull dir.
3: I que de tant en tant se sent un ocell.
0: Sí, de vegades se sent un ocell. I estem a dins del poble, però és com si estiguéssim al mig del bosc, perquè no se sent massa ni el trànsit, ni els cotxes, ni res, i estem a tocar.
2: No sé, jo trobo és molt, molt curiós que és l'obert i ampli que és aquell espai i alhora l'acollidor que se sent quan estàs allà en aquell concert, no? Mm. Que ho tens tot a tocar, és aquesta confluència, és curiós. Mm.
0: Molt bé, doncs, no sé, ja estem a la part final de l'entrevista. No sé, ja hem dit que de la manera que es poden aconseguir reservar les entrades per aquesta sisena edició del Villa Margarita.
3: Bueno, però no hem dit que també aquest any es poden també anar a buscar al museu.
0: A la recepció del museu també es fa una
3: concessió de la Gavella. Aquest any també pot ser.
0: Ah, fantàstic. Que ja és un punt habitual de moltes activitats del poble. Exacte. Com a punt de referència per anar a aconseguir aquestes entrades. Fantàstic.
2: I no està de més recordar, o sigui, tornar-ho a repartir, les entrades tothom les pot reservar a la web, que és villamargaritamusicfest.com, i llavors es poden reservar, per assistir al festival s'han de reservar les entrades, es pot reservar una entrada per dijous, una per divendres, una per dissabte, i és molt fàcil reservar, només s'ha de posar el nom i el correu i llavors ja t'arriben les entrades per correu, i és bastant intuïtiu. I com funciona el festival és amb taquilla inversa, és a dir, que cadascú pot fer l'aportació que consideri, que això és també un dels valors que considerem importants del festival, que a través de comerços locals i bueno, després ho explicarem tothom qui dona suport al festival, però aconseguim fer que no sigui obligatori comprar una entrada i així apropar la música realment, que el preu no sigui, el preu de l'entrada no sigui cap barrera per ningú, no? Com estudiants, jubilats o qui sigui. O sigui, aquesta taquilla inversa, i molt important és que les entrades sempre s'acaben. O sigui, que si algú té ganes de venir al festival, que no tardi, perquè ja estem, crec que cap al 50% o una mica més del 50% de ja ple.
0: I no fa gaire que
2: s'acaben. I sí, no fa molt que vam obrir i això, o sigui, que animem a tothom a venir, que ja veureu que s'ho passareu genial. Sí. I és una experiència fantàstica. I sí, també tenim servei de bar, a la mitja part es pot fer una cerveseta, després tenim el tastet de l'Anna Colomés, superbon ambient i fantàstica música i bueno.
3: Sí, sí, animem a tothom a venir, perquè també ens hem trobat que igual al ser una casa particular, no? I reduït, pues, igual a la gent
0: està
3: li para una mica de,
0: sí, o
3: de
0: està una mica cohibida, diu, bueno, estic a casa d'un senyor, no?
3: Sí, sí. No, però això, animem a tothom a venir, està obert totalment a tothom, o sigui que ànimo. No és difícil entrar a la web,
1: seguiu-nos
2: a l'Instagram, seguiu-nos a l'Instagram, sí, sí.
1: Uh-huh. I després que els concerts que són a Villa Margarita, o sigui, hi ha la sala de concerts on hi ha el piano de cua, però que les finestres estan obertes i al jardí també posem cadires i posem uns altaveus, o sigui que també hi ha un públic que potser doncs té més ganes de quedar-se fora. I aleshores no és una cosa estreta que dius entro a dintre i ja no em puc moure, no, pots quedar-te fora i veure l'ambient, i és una cosa oberta. Ens agrada molt que vingui gent que no ha vingut mai i que gent potser que no està tan habituada a escoltar un concert, i per això muntem el festival, perquè volem apropar la música a tothom, música de superqualitat per tothom, no? Perquè estic segura que si dius, no sé, la música clàssica, aquest tabú que té, no? És per,
0: sí, és una per, cosa per una elit o per uns quants culturetes,
1: o igual jo no hi entenc,
0: sí,
1: o
0: sí.
1: Jo això igual no estic a l'alçada. No, nosaltres pensem que tothom està a l'alçada i que volem transmetre aquest valor que és, per nosaltres és la nostra vida, la música, doncs que arribi a tothom.
0: Mm-hmm. Que la sentin, que la visquin.
1: Que la visquin.
0: Molt bé, doncs res, per acabar suposem que heu comptat, doncs, el que dèieu, amb el patrocini i el suport dels socis comercials que us ajuden materialment a fer possible el festival, o sigui, aquí tenim tota una llista de col·laboradors que
1: aquí sí,
0: abans perdíem la vista,
1: sí,
0: veient els logos del cartell.
1: Sí, això. Sobretot hi ha una col·laboració important de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies, la Fundació La Caixa i la Fundació Marlex. Després hi ha l'Àfrica Cardiel, agent col·laborador del Santander, i passem als comerços d'Arbúcies, que vaig a dir la llista, espero que no em deixi ningú. Farmàcia Charles, Farmàcia Xavier Monge, Peluqueria Giramé, Digicopi, Hotel Montsoliu, Forn Arnau, Pastisseria Mir, Pastisseria Aima, Can Rinsa, Cala Méndez, Pompreu, Arboaliment, Gràfica Extrema, Peixateria Lloira, Hussein Kebab, La Veganeria, Diesi 7, De Bosch, Mis Amigos Los Fogones, La Gavella, Arpua i Ràdio Arbúcies.
0: Bueno, Ràdio Arbúcies. També la
1: Ràdio
0: poseu,
1: Arbúcies,
0: però...
1: Bueno, col·laboreu, o sigui, clar, estem aquí fent un programa... Sou col·laboradors.
0: Mm-hmm. Molt bé.
1: Moltes gràcies.
0: Molt bé, gràcies per la menció i res, doncs ja amb això jo crec que ja hem fet aquesta presentació ja tradicional aquí en el Amics i Residents, portant doncs aquesta sisena edició del Villa Margarita, recordem, del 16 al 19 de juliol de 2026, i res, doncs que tot vagi molt bé, que el
1: moltes
0: temps
1: gràcies
0: ens acompanyi sense que faci cap calorada exagerada,
2: això,
0: que faci un
2: això
0: temps perfecte,
3: ni calorada ni pluja,
0: ah, exacte,
3: al punt,
0: sí, al punt, com la carn, al punt. Fantàstic, doncs moltes gràcies per venir un any més i molta sort.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies a tu.
1: Gràcies, Jordi.
2: Ens veiem.

0: seguit us presentem el concurs El misteri de les tres bandes sonores.
1: I ara anem per escoltar les que seran les tres bandes sonores misterioses que amaguen una pel·lícula que cal que vosaltres esbrineu. Per tant, comencem per la primera.

0: Bé, això és el que podem posar d'aquesta banda sonora, molt, molt melòdica, eh? una banda sonora així molt ampulosa, però que jo crec que identifica molt l'estil d'aquesta cinta.
1: Sí.
0: Doncs bé, la deixarem aquí. No sé si podem donar més detalls del que és la pel·lícula. Ho deixem així?
1: No, deixem-ho així.
0: Deixem aquesta i ara anirem per la següent, que és una cosa ja una mica més de pes.
1: Aquesta és fàcil, penso.
0: Potser no caldria posar-ne massa.
1: Una mica més, una mica, sí? Més. Sí, perquè has d'arribar a la torna, que sí. Després hi ha...
0: Primer unes flautetes.

0: Ho deixem aquí?
1: Aquí, perfecte.
0: Doncs deixem aquí aquesta música i anem per la darrera.

0: Doncs aquesta és la darrera d'aquestes tres bandes sonores d'aquesta setena edició del misteri d'això, de les tres bandes sonores. Però bé, doncs esperem que els nostres concursants tinguin ganes encara de confiar en el concurs i de participar.
1: Són una mica més fàcils que l'altra, i aquesta última és més fàcil del que sembla. Tot i que és molt difícil, és més fàcil del que sembla, per una raó bastant òbvia.
0: Que no direm.
1: Si no, perdria la gràcia.
0: Molt bé, David, doncs ho deixem aquí. Gràcies.
1: A vosaltres.
2: Podeu participar a través d'Instagram al compte de l'Amics i Residents Arbúcies o al WhatsApp de Ràdio Arbúcies al 603 487 129 amb una nota de text o de veu breu. Us esperem!

Aquest juliol, els teus diumenges a la tarda tenen una cita fixa. Torna al cicle Notes d'Aigua. Tres diumenges, tres concertassos, tots a les 7 de la tarda. Comencem el diumenge 5 de juliol amb Retrio. Imagina't, la música tradicional de tota la vida, de sobte, agafant el ritme del soul, jazz i swing. Brutal! Són tres autèntics veterans amb més de 20 anys de rodatge que de ben segur us faran moure. El diumenge 12 de juliol, creuem els dits, perquè torna Mathieu Saglio i el seu espectacle de violoncel Cello Solo. L'any passat ens va caure tota la pluja del món a sobre i vam haver de suspendre, així que aquest any ens prenem la revenja. No us el podeu perdre. I el diumenge 19 de juliol, al gran final, viurem la cloenda de la sisena edició del festival Villa Margarita, la cirereta del pastís per tancar el cicle com cal. Ja ho saps, bona música, bon ambient i la millor manera de tancar el cap de setmana. Notes d'Aigua, tots els diumenges de juliol a les 7 de la tarda al Prat Rodó. T'hi esperem.

Això s'acaba, tanquem la parada. La pròxima edició del programa tenim previst parlar de cultura amb en Jordi Romero i la programació cultural d'estiu. Aquesta és la previsió, si no hi ha res en contra. Avui ho ha fet possible a les xarxes socials Manel Canaleta. A la meteo, Xavier Soler. A les recomanades, Marta Rubio. A la secció, Nelson Paz. I un servidor, Jordi Soler, al micròfon i els guions. Avui amb la presència de l'Ali Vives, Joan Furió, pare i fill, a l'entrevista,

Podeu contactar amb nosaltres a l'adreça electrònica amicsiresidents@gmail.com i ens podeu seguir al blog amicsiresidents.blogspot.com, a iVoox, Facebook i a Instagram, i també al WhatsApp de Ràdio Arbúcies amb un text o una nota breu de veu al telèfon 603 487 129. Amics i Residents és una producció de Ràdio Arbúcies que s'emet des dels estudis ubicats a l'espai de les Naus Aïats, al costat de Can Cassó. Aquí esperem retrobar-vos d'aquí una setmana. No deixeu la nostra sintonia. Saluto a tothom i molt bona setmana!

0: Doncs sí, Laia, jo veig que cada cop doncs, van sortint eines noves que ens proposen coses noves. No sé si al final tindran els resultats que volem, però jo penso que sí, que hem de donar passes endavant amb les bones pràctiques.
1: Sí, per veure'ns també des de fora, veure com ho estem fent, és interessant.
0: I com ens veuen. Clar. De vegades no, la gent de la cultura popular no sabem com ens veuen des de fora.
1: Sí.
0: Doncs això en parlarem avui al reportatge central. Parlarem de bones pràctiques, ja veuràs. Som-hi?
1: Som-hi.
0: Mira, llum vermella, som-hi. Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'encomana a través de la xarxa i la ràdio.
1: Hola, Amadeu, hola a tothom. Avui som a divendres 26 de juny de 2026, diada de Sant Joanípol. I estem de celebració rodona, perquè aquest és el programa número 851 de la nostra etapa digital i el 2640 de tota la nostra història. Déu-n'hi-do el camí que portem fet des d'aquell setembre de 1989.
0: Com sempre, ens teniu a un clic de distància al nostre portal web, el festafesta.cat, i encarem un cap de setmana ja de molta calor i, sobretot, de molta festa major, Laia, perquè estem en plena efervescència de Sant Pere.
1: I tant, i el mapa del país bull d'activitat. Aquests dies tenim cites a Callús, a la Gornal, a Montmeló i, evidentment, totes les festes de Sant Pere. A Sant Pere Pescador, a Sant Pere de Vilamajor i la gran festa major de Sant Pere de Ribes. Ningú té excusa per quedar-se a casa.
0: Pel que fa al contingut d'avui, posarem el focus en el registre de bones pràctiques de cultura popular.
1: Tenim 55 minuts per endavant carregats de tradició i actualitat. Comencem?
0: Doncs som-hi, perquè ara comença el Festa Festa!
2: Festa, festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.

0: Recordeu que podeu interactuar amb nosaltres a les xarxes socials, a Facebook, a Instagram, a X i al nostre canal de Telegram. Tota la cultura popular a l'abast de la mà, gràcies també al portal Tornaveu i al web de l'Institut de Cultura de Barcelona.
1: I ens podeu escoltar quan vulgueu a Apple Podcast, Spotify i Overcast. I una salutació ben forta també a les emissores de ràdio locals que cada setmana ens fan confiança i ens fan un forat a la seva graella per compartir aquesta estona amb tots nosaltres.
0: Avui tindrem les notícies del Tornaveu, el baròmetre casteller, a les nostres seccions habituals que són dites i refranys, contes i mentides, una sopa de cançons i unes històries de gegants.
1: Però ara anem per feina. El nostre reportatge ens endinsa en el registre de bones pràctiques de cultura popular.
2: Festa, festa!
3: Amb Laia Camproví
4: i Amadeu Carbó.
2: Festa, festa és un programa patrocinat per la Federació d'Ateneus de Catalunya i l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona.
1: El teixit de l'associacionisme cultural i la cultura popular a Catalunya es troba en un procés constant de transformació per adaptar-se als valors i a les exigències de la societat contemporània. En aquest context, la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat ha impulsat un nou espai institucional per fer valdre, reconèixer i difondre aquelles experiències que enforteixen la participació comunitària. El Registre de Bones Pràctiques neix amb la voluntat de convertir-se en un motor d'inspiració col·lectiva, fixant la mirada en aquelles propostes que ens fan avançar cap a una cultura molt més participativa, equitativa i sostenible. Amb aquesta iniciativa, la Generalitat vol certificar i potenciar aquelles iniciatives que porten un valor realment transformador, a través del feminisme, l'antiracisme, la cohesió social, l'accessibilitat i la sostenibilitat ambiental i econòmica. La cultura popular, per tant, evoluciona sobre una base sòlida per fer del carrer un espai absolutament inclusiu i obert a tothom. Amb el desplegament d'aquest nou registre ja en marxa, hem volgut saber com s'ha gestat aquest projecte i què suposarà per al sector, de quina manera es delimita i se selecciona una bona pràctica, quin acompanyament reben les entitats distingides amb el segell de qualitat i com es potenciarà que aquest coneixement es repliqui a tot el territori a través de les jornades de trobada. És per això que hem parlat amb Georgina García, del Servei de Promoció i Dinamització de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme, que ens ha donat les claus per entendre l'abast d'aquesta iniciativa i els reptes de futur d'una proposta que assegura i consolida l'excel·lència de la nostra cultura popular. Per entendre l'abast d'aquesta iniciativa, primer cal delimitar de què parlem exactament quan ens referim a aquest espai institucional. Lluny de ser un simple llistat burocràtic, aquest registre neix amb una clara voluntat transformadora i de servei públic per al teixit associatiu català.
5: Doncs el Registre de Bones Pràctiques en Cultura Popular és una iniciativa que ha impulsat la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat. Neix amb l'objectiu de reconèixer, posar en valor i difondre experiències d'entitats, ens locals i altres agents culturals del territori que contribueixen a fer una cultura popular més participativa, entenem que més inclusiva, equitativa i sostenible. Vol ser una eina tant per entitats com per institucions que propici l'intercanvi de coneixement i que faci possible la replicabilitat de projectes innovadors arreu del territori, adaptant-los a cada context.
1: El concepte de bona pràctica pot semblar abstracte, però la Generalitat ha fixat uns indicadors molt concrets per aterrar-lo a la realitat de les colles i de les entitats.
5: Entenem per bona pràctica una iniciativa o un projecte cultural que genera un impacte transformador en el territori i a la comunitat i que promou a la vegada els drets culturals, que impulsi valors que considerem essencials per l'evolució de la cultura popular, com poden ser la participació cultural, la cohesió social, la sostenibilitat, l'accés, l'accessibilitat de tothom a la cultura, la perspectiva antiracista i feminista, i que experiències i iniciatives en fi que contribueixin a fer de la cultura un entorn més inclusiu i igualitari. La selecció de pràctiques destacades s'ha realitzat mitjançant un consell avaluador format per persones expertes designades per la Direcció General i que són especialistes en diversos àmbits relacionats amb els drets culturals i amb l'accés a la cultura.
1: Un reconeixement en forma de segell o de diploma és honorífic, però les entitats necessiten eines tangibles per seguir creixent. Per això el projecte va un pas més enllà i ofereix un retorn pràctic per la gestió del dia a dia.
5: De les iniciatives seleccionades aquest any, se n'han reconegut dues que rebran suport en forma d'assessorament i seguiment tècnic, per tal que puguin consolidar els seus projectes, donar-los continuïtat en el temps. Aquest acompanyament el durà a terme l'Associació de Professionals de la Gestió Cultural. Es tracta en primer lloc del projecte Cultura Popular per a Tothom cap a una accessibilitat universal de l'Ajuntament de Mataró. Aquesta iniciativa promou que la Festa de les Santes sigui accessible a tothom, a tota la ciutadania. Es parteix de la idea que un acte accessible no ha de ser un acte diferenciat de la festa, sinó una versió enriquida de la festa, amb recursos que permetin la participació de totes les persones en condicions d'igualtat i amb confort i seguretat. En segon lloc, tenim la iniciativa Festes que ens uneixen, de l'entitat Diàlegs de Dona del barri del Raval de Barcelona. Aquest projecte té com a objectius principals promoure la participació cultural de les dones migrades, és a dir, donar-los eines com a ciutadanes actives també per a la participació cultural, posar en valor la diversitat cultural del barri, que ha de ser una riquesa i una oportunitat, i fomentar el diàleg intercultural i interreligiós i, en definitiva, fer de la cultura popular una eina de convivència veïnal i cohesió social.
1: Per evitar que el coneixement quedi tancat en un calaix digital, la Generalitat aposta per espais de trobada presencials on neixen sinergies reals entre colles de realitats molt diferents.
5: Precisament un dels objectius del projecte de Bones Pràctiques és transferir coneixement i crear xarxa entre les entitats. Es tracta de promoure que les iniciatives reconegudes puguin servir, com dèiem, de model per ser replicades i adaptades a diferents contextos, de la mà de diferents entitats i en diferents territoris. Les bones pràctiques es documenten, es difonen a través d'una plataforma allotjada al web de la Direcció General que permet això a la ciutadania i altres entitats conèixer la metodologia, els aprenentatges i els resultats obtinguts. Les jornades de bones pràctiques aquest any es van celebrar el 18 de juny i són espais de trobada on les entitats comparteixen aquestes experiències, debaten sobre dificultats i oportunitats amb què se n'han anat trobant. I és això, transferir coneixement i crear xarxa entre promotors de projectes de cultura popular i associacionisme cultural.
1: L'associacionisme cultural no viu aïllat de la societat, ni molt menys, i s'enfronta constantment a debats complexes, des de la inclusió de gènere fins a la reducció de la petjada ecològica. El COMI, per assolir l'excel·lència en la gestió cultural, planteja avui grans reptes.
5: Doncs pensem que els reptes principals tenen a veure amb l'adaptació de la tradició i també de l'organització interna de les entitats a una societat complexa i canviant. Es vol promoure una cultura popular que treballi per l'accés a la cultura i la participació de tothom, amb l'acompanyament, esclar, de les institucions. De fet, el programa de Bones Pràctiques neix per donar resposta a aquests reptes, identificant això, experiències que les entitats ja estan duent a terme i afavorint que es consolidin i esdevinguin referents útils per al conjunt de l'associacionisme cultural. Els àmbits de treball en què ens centrem, entre d'altres, serien garantir la participació real de col·lectius diversos, també aquells tradicionalment infrarrepresentats, incorporar la perspectiva antiracista a les activitats i en les estructures organitzatives de les entitats, millorar l'accessibilitat, sigui física, sensorial o cognitiva, a les activitats i a la festa, avançar cap a una major igualtat i diversitat de gènere, així com en la prevenció de les violències masclistes, treballar per unes activitats sostenibles, reduint l'impacte ambiental de festes i esdeveniments, i finalment facilitar el relleu generacional i la incorporació de perfils diversos i noves mirades a les entitats que això ha comportat.
1: Moltes gràcies, Georgina García, del Servei de Promoció i Dinamització de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme, per atendre els micròfons del Festa Festa. Ara nosaltres seguim amb el programa.
4: Festa Festa.
1: Després d'aquest reportatge tan interessant, posem música. I quina música? Escoltarem ara una col·laboració de luxe. Roger Mas, Marina Rossell i la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona interpreten Quan tothom viurà d'amor.

0: però potser no ho podrem veure.
1: Quina delícia de versió, un autèntic regal per la Uira. Moltes gràcies a, doncs, al Roger Mas, a la Marina Rossell, a la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, per aquest gabadal de talent i fer-nos vibrar d'aquesta manera.
2: I del plaer musical passem a la informació, i és que ara connectem amb la redacció del Tornaveu per saber què passa al món associatiu. Emma Robres, benvinguda una setmana més.
3: Festa, festa!
4: Les notícies del Tornaveu.
5: Ara fa gairebé dues dècades, diverses colles de bestiari de foc van adonar-se que, si bé formaven part de les festes de cultura popular, rara vegada n'eren els màxims protagonistes. Per intentar canviar-ho, va néixer el Festival d'Enceses de Bestiari de Catalunya, que aquest 4 de juliol arriba a la 17a edició. Artesa de Segre és l'escenari on cada any el bestiari de foc pot lluir-se i exhibir les millors i més potents enceses en un concurs que, lluny de la típica competició, busca proposar nous reptes a les colles. Ens ho explica Josep Maria Carrera, el coordinador del festival.
6: Aquest concurs no crea la competitivitat. Aquí l'única competitivitat és la colla amb la seva bèstia. Si són capaços d'encendre-la com cal i que s'apagui quan ells creguin que ha d'apagar-se, després la música, és tot un conjunt de coses que no és competitivitat entre uns i els altres, sinó és que és demostren la seva habilitat del domini de la bèstia seua.
5: A la 17a edició podrem veure el drac de la Múnia, el drac Espurna de Calafell, el drac Narbon de Can Boada, de Terrassa, la Farnaca de Cambrils i el Mamut de la Canonja. En la valoració de les enceses, el jurat tindrà en compte l'efecte estètic, el ball de protocol i l'escenificació, els colors, el tipus de pirotècnia emprada i la durada. A part del concurs, tindrà lloc també la 19a trobada de bestiari de foc, on les bèsties locals i les convidades al concurs s'ajunten per mostrar els seus balls, per crear germanor i obtenir el protagonisme que sempre han merescut. Adifolk ja ha donat a conèixer el programa d'actes oficial de la 38a edició de la Plec Internacional, que se celebrarà a Estocolm, la capital de Suècia, els pròxims 14, 15 i 16 d'agost. Es tracta d'una edició especial pel que fa als participants. Ens ho revela Joan Fuentes, el director de la Plec.
7: Es va presentar la programació del que serà el 38è Plec Internacional. És una plec de rècords, amb 42 grups i 1.200 actuants.
5: Durant els 3 dies d'agost, els espectadors podran gaudir de diverses mostres de cultura popular, des de falcons o balls de bastons a jocs tradicionals o cant coral. En destaca especialment, però, l'espectacle inaugural, on per primera vegada es reuniran tots els grups participants i permetrà als assistents fer-se una idea de la diversitat de la nostra cultura popular. La nit de dissabte, el punt àlgid de la plec, l'espectacle La Festa Major Catalunya serà l'esdeveniment central on s'ensenyarà al públic els elements més representatius de les celebracions del país. També cal destacar la Diada Castellera, que comptarà amb els castellers d'Estocolm, la colla anfitriona. Tot a punt, i com diu Joan Fuentes...
7: I esperar, doncs, el moment d'anar-nos tots junts cap a Suècia i que la plec sigui un èxit.
1: Gràcies, Emma Robres, per tota aquesta actualitat. Ens retrobem la setmana vinent. I ara, Laia, anem a veure com tenim l'actualitat castellera. Com va el baròmetre casteller?
4: Festa, festa.
3: Baròmetre casteller, amb Carles Esteve.
4: Estrenes d'abans de Sant Joan.
8: Hola, companys, tornem a ser aquí per relatar les novetats del baròmetre estrella, ara del cap de setmana passat, anterior a Sant Joan. En la gama de 8, els moixenguers d'Igualada han posat de sostre el 5 de 8. L'any passat va ser el seu segon millor registre. Per la seva banda, els castellers de Barcelona han completat el 2 de 8 que tenien només carregat. L'any passat el van descarregar després de la Mercè. Els segals d'Osona han completat el 3 de 8 que tenien a mitges i també han sumat el 2 de 7. Els xicots de Vilafranca han estrenat el 4 de 8. L'any passat va ser el seu millor castell del curs i els vermells també han presentat el 7 de 7. En la gama de 7, els bous de la Bisbal han posat de sostre el 3 de 7 igualant ja els seus millors sostres històrics. Per últim, dues estrenes de 6 que arriben des de l'exterior. Els Geperuts de París han estrenat el 4 de 6 amb l'agulla i els Maneques de Brussel·les han obert el caseller amb el 3 de 6. La setmana vinent actualitzarem el baròmetre en tot el que hagi passat per Sant Joan. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer en línia al nostre web baròmetrecasteller.cat.
2: Moltes gràcies, ens retrobem la setmana que ve.
3: Festa, festa!
2: Ara canviem de terç i ens posem una mica més gamberros amb els amics del Poni Pissador. Ens porten el seu ritme trepidant amb el tema Xup Xup.

0: Energia pura la del Pony Pissador, com sempre. I ara ens visita el nostre expert en paramiologia, en Víctor Pàmies. Quin refrany ens deu portar avui? Són les dites i refranys d'en Víctor Pàmies.
1: Fes a festa.
2: Dites i refranys. En Víctor Pàmies.
3: Per molt que bufi el vent, no s'apaguen les estrelles. Tot sovint, els crits i renous, si no ens espanten, no són més que foc d'encenalls. Molt soroll de boixets i poques puntes. O també diem que molta fressa i poca endreça. O que és més el soroll que les nous, amb el sentit que alguna cosa té menys importància que no sembla. Aquesta dita també ens diu que no ens hem de deixar impressionar per amenaces sense fons, que no poden afectar una actuació decidida i ben fonamentada. Diu el refranyer que caca borda no mossega, i en el sentit de fer servir els mitjans adequats a una situació, ens adverteix que no es poden matar mosques a canonades.
4: Una reflexió preciosa. Víctor, moltes gràcies per ser-hi una setmana més.
0: I aquesta setmana toca un festa-festa gran reserva.
4: A veure què ha trobat en Josep Maria d'ell aquest cop.
2: Festa-festa gran reserva.
5: Avui he trobat un record del futur. Dit així pot semblar surrealista i de ciència-ficció, però no ho és tant. L'arxiu sonor del Festa Festa conté, a dia d'avui, hores d'ara, 4.212 àudios entre seccions, entrevistes i programes emesos des del 2010, any en què va començar l'etapa digital, però també conté alguns espais i programes que encara no han vist la llum. És el cas del concert del Memorial Joaquim Serra 2025, que es va celebrar el passat mes de novembre a l'Aliança del Poble Nou de Barcelona. Tot aquest material es troba al nostre web, festafesta.cat. Aquest concert formarà part de la programació estiuenca del Festa Festa amb dos especials del mes d'agost, que podrem sentir el mes d'agost. Ara us oferim un tastet per obrir boca, recordant que al Festa Festa ens fem ressò cada any del memorial i els seus objectius. Jordi Saura, presentador de l'acte, ens introdueix en la primera sardana del concert Flor de Neu, de Juli Garreta, amb la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, dirigida per Bernat Castillejo.
6: Garreta coneix la gran música europea a través de les partitures que arriben a Sant Feliu i que ell interpreta en cercles de la població. Garreta viatja a París, viatja a Bayreuth i es relaciona amb el món cultural català del moment, com ens explica la primera sardana que escoltarem, Flor de Neu, entroncada amb els corrents modernistes i que, juntament amb Griselda, ens remet a l'obra Canigó de mossèn Cinto Verdaguer.

Flor de neu, sardana escrita per Juli Garreta l'any 1902, interpretada en aquest cas en directe per la Copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona el mes de novembre dins de la programació del Memorial Joaquim Serra, Copla Sant Jordi dirigida per Bernat Castillejo. A l'agost programarem tot el concert aquí al Festa Festa.

0: I arribes cansat, perquè hi ha 100 i... o a la vora de 100 graons, què sé jo, em vaig descomptar. Doncs bé, jo anava passejant per dalt de l'escala. Pel damunt anava pujant i anava mirant de passar d'aquell campanar i totes aquelles coses, i hi havia tota una sèrie d'animalons que sobresortien de la paret. De pedra eren. Coi, què és tot això? Vaig pensar. I mira, sabeu a qui em vaig trobar? A tres amics, tres, bé, una amiga i dos amics, tres germanets. Em vaig trobar en en Jofre, en en Bernat i en la Neus. Allà mateix me'ls vaig trobar. Ei, què hi feu aquí? I mira, els hi vaig explicar que havia anat a fer un vol a Girona. I em varen ensenyar tota la catedral per fora. I em varen dir que aquelles coses, aquells animalons que sobresortien de la paret, eren les gàrgores, i que servien per deixar anar avall l'aigua que caien a la teulada quan plovia, i que tot eren animalons menys una de gàrgora. Que n'hi ha una, i me la varen ensenyar, que no és una bèstia. Aquella gàrgora és una bruixa, una bruixa. La bruixa de la catedral de Girona. Diuen i expliquen, i així m'ho varen dir la Neus, en Jofre i en Bernat, eh? Vet aquí que em varen dir que aquella gàrgora, aquella bruixa que estan allà amb la boca oberta... Ara, per aquella boca només hi surt l'aigua clara de la pluja quan cau, però que quan aquella dona era bruixa, perquè havia estat una bruixa, es veu que vivia a Girona, no gaire lluny de la catedral, i cada vegada que la gent entrava i sortia de la catedral o passava alguna processó, ella sortia, treia el nas de casa seva i renegava, vull dir que deia paraules lletges i es queixava i cridava: i què feu, que sortiu d'aquí, no aneu a missa, que aquí, que allà, que tomba, que gira. Era havia de ser bruixa per força, perquè és que parlava sempre del dimoni. Ella deia que n'era amiga del dimoni, i això, amistats amb el dimoni, només els hi tenen les bruixes. Diuen i expliquen que aquesta bruixa, a més d'insultar a tothom, vet aquí que també llançava pedres a les processons, a la gent, als carruatges, a tothom qui s'acostava a la catedral, ell els hi llançava pedres. Aneu, a botavant, que sí. Totes aquestes coses, deia, era ben bé una bruixa, m'explicaven ells. I es veu que un dia... una tarda cap al vespre, que ja començava a no ser de dia. Doncs vet aquí que una vegada va passar que entremig d'aquells insults i de les llançades de pedres, de no se sap on, em va sortir una veu molt gruixuda que va venir just després de sentir-se un tro. La gent va quedar esparverada. Aquella veu va dir: ai, pedres llences, pedres llençaràs, i en pedra et convertiràs. Tothom va quedar parat, esturat. Què ha passat, això? Qui ho ha dit? Ella, la bruixa, també. Què ha passat aquí? Qui ha parlat? I ella no va parlar mai més, perquè tal com va dir allò, no se sap com ni de quina manera, ella va començar a surar, a enlairar-se, a tirar amunt. Tota sorpresa, anava mirant a la gent. Tenia por. Ella era bruixa, però aquesta màgia ella no la feia. Es veu que va anar pujant, i va quedar enganxada en aquella paret de la catedral. Amb la boca oberta, en allà va quedar de pedra, de pedra. I amb la boca oberta, ja us ho he dit, d'aquella boca, ara no en surt cap insult, ni d'aquelles mans cap pedra. D'aquella boca només en cau l'aigua clara quan a sobre de la catedral de Girona hi plou. A mi m'ho varen dir aquests amics meus de Girona, que si hi aneu, que us ho expliquin, perquè en saben molt. La Neus, en Bernat i en Jofre.
1: Moltes gràcies, Albert, per fer-nos viatjar amb les teves històries.
2: Fes de festa.
1: I del conte passarem a la cançó, perquè arriba Noé Ribas amb la seva sopa de cançons. Avui ens porta un clàssic del mestre Toni Jiménez, El monstre de Banyoles.
3: Fes de festa.
4: Sopa de cançons. Un espai escrit i presentat per Noé Ribas.
5: Toni Jiménez va començar a cantar per la mainada l'any

1977 i és també cantautor folk, escriptor de contes i narracions i professor de guitarra i banjo. És un músic prolífic i incansable. Ha publicat 137 discos, 57 llibres i cançoners. Ha col·laborat en 20 enregistraments més d'altres cantants i grups com a músic o com a cantant, i el seu repertori de cançons és molt i molt extens. Les cançons d'Antoni es treballen sovint com a recursos didàctics tant a les escoles com a centres de lleure. Toni Jiménez va ser també un dels participants del col·lectiu de cantants animadors infantils Cinc dits d'una mà, juntament amb en Xesco Boix, l'Àngel Davant, en Lluís Maria Panyella i en Noa Ribas, i van funcionar entre els anys 1980-1985. L'any 2009 van rebre el guardó de reconeixement a la seva aportació individual i col·lectiva en benefici dels infants del nostre país, atorgat per la Conselleria d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat en el 20è aniversari de la Convenció dels Drets dels Infants. Ha estat també un estudiós de la cançó, amb els seus mètodes de cançosofia i cançoteràpia, i va crear i dirigir l'Escola de Cançó dels anys 1988 al 2003. És mestre i doctor en pedagogia, i això es manifesta en tot el seu repertori musical. Ell mateix defineix clarament els seus objectius: ajudar a créixer la mainada de forma positiva perquè esdevinguin persones nobles i honrades, desvetllar el plaer dels infants per la vida i per tot el que és noble i bo, fer servir les cançons com a recurs didàctic i la música com a mitjà educatiu integral i globalitzador. Ben segur que una de les cançons més conegudes i popularitzades d'Antoni és la que ara escoltarem, El monstre de Banyoles.

0: Hem escoltat Toni Jiménez i el seu clàssic El monstre de Banyoles.
1: Gràcies, Noé Ribas, per aquest bany de nostàlgia i alegria. El monstre Banyoles. I tancarem les nostres col·laboracions d'avui amb la planta noble de les figures de la festa. Arriben les històries de gegants, una secció amb guió del Nico Alonso i la veu de la Berta Miró. Avui ens n'anem cap al Baix Camp.
2: Festa, festa.
3: Històries de gegants. Amb guió de Nico Alonso i la veu de Berta Miró.
4: Els gegants del carrer de Vall de Montbrió del Camp tenen una història ben peculiar, i és que procedeixen d'una subhasta realitzada a Poblet a finals del segle XIX, a la qual totes les famílies del carrer hi van aportar un ral per tal de poder-los comprar. Per aquest motiu, se suposa que deuen ser anteriors i segurament devien de ser d'alguna població de la vora o de Poblet mateix. Segons Joan Amades, eren d'una parròquia de Reus. També, segons el mateix autor, el gegant del barri de Vall patí una caiguda a principis de segle, per la qual cosa se li hagué de fer una testa nova. Són fets de fusta massissa tallada i tenen un important valor. Potser el que més valor els dona és que siguin tan simples i tinguin unes línies tan ben marcades, fet que els atribueix una elegància natural. L'any 1981 participen en el rodatge de la pel·lícula La plaça del Diamant, on apareixen amb els noms de Pinxo i Pinxa, que és com se'ls anomena actualment. Aquests noms volen explicar-nos com són, eixerits i bona gent. Els gegants del carrer de Vall no són molt viatgers i és que surten poc del seu poble. Com que no són de propietat municipal, els seus geganters són els que tenen la darrera paraula. Cal destacar que Montbrió ha estat anomenada moltes vegades com la població amb més gegants per càpita, ja que el seu nombre ronda la desena, quatre dels quals són centenaris, els del barri de Vall i els del barri Major. Els del barri de Sant Antoni tenen una parella extreta del popular taller, l'Ingenio, que fa uns anys va tenir descendència. I també hi ha els gegants del grup de colònies de Montbrió, Vinyols, els més joves de la població.
5: Moltes gràcies, Nico i Berta, per acostar-nos als gegants de Montbrió. Fem!

0: I així, gairebé sense adonar-nos-en, aquest Festa Festa 2640 arriba al seu final.
1: Volem agrair la feina imprescindible de tots els que han passat avui pels nostres micròfons, l'Emma Robres, la Sara Soriol, en Víctor Pàmies, l'Albert Estengra, en Noé Ribas, en Nico Alonso, la Berta Miró.
0: I és clar, evidentment, l'agraïment a tot l'equip que hi ha darrere el Festa Festa, la Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, en Joan Serra, en Josep Maria Dell, i sempre, al peu del canó, qui us parla, l'Amadeu Carbó
1: i la Laia Camprui. Recordeu, gaudiu de les festes de Sant Pere amb seny i molta alegria. Ens acomiadem amb música de la bona, la sardana Arran d'onada, de Jordi Molina, del seu treball Palíndrom, interpretada per la principal del Llobregat.
0: La setmana vinent tornarem amb més cultura popular. Fins llavors, sigueu feliços.
1: Adeu!

0: Finalitza l'espai musical.
1: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
2: Radio Arbúcies, 107.6 FM.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 79%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 80%.

0: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
1: Radio Arbúcies, 107.6 FM.
2: She's fired up, we're burning slow, bowing out before the show comes on. Call me crazy, call me up,

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 82%.